0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Yeah. I feel sexy right there. Bob.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
4: sí, una mica, sí, dit així.
6: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I te fa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és bona
4: Dani,
6: idea.
4: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Genial tenerte de vuelta.
5: Me la suda.
4: Están tirados.
6: Funky Radio Show.
7: ¿Qué coño es eso?
8: Funky Tracks Radio.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel, Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
10: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
6: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Les dones són la meitat de la població, però la seva presència als llibres d'història sol ser anecdòtic. L'aportació de les dones al desenvolupament social, cultural i econòmic ha estat clau per entendre el món en què vivim. Tanmateix, durant dècades se les ha intentat esborrar o se les ha col·locat en una posició secundària, sotmesa a l'home. El patriarcat és una estructura social en què els homes dominen les dones i les limiten a certes àrees de la vida pública, com la cura de la llar o les feines específicament supeditades als homes. Una estructura que afecta totes les dones, independentment de l'origen o la posició social. Així i tot, en tots els moments històrics, les dones han estat essencials per sostenir l'economia familiar, per fer viables les famílies o per garantir l'educació de les generacions futures. Han trobat sempre escletxes on fer sentir la seva veu i sovint s'han organitzat per poder participar en el debat públic. Avui recorrem milers d'anys d'història per veure on eren les dones i què feien en cada moment, però també per buscar l'origen del patriarcat i com se les ha intentat esborrar del record. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 8. Invisibles però presents. Les dones al llarg de la història.

0: Som dins d'una cova del Paleolític. Si mirem les parets de roca, podem intuir dibuixos de fa més de 30.000 anys d'història. Hi apareixen uns animals, probablement cérvols, que són perseguits per unes petites figures humanes amb arcs. Veiem una escena de caça, probablement un dels moments més importants d'una societat caçadora-recol·lectora del Paleolític. Una bona peça de carn és tot un esdeveniment per a aquella gent i probablement tindrà un pes important per la seva socialització i ritus. Tant que decideixen immortalitzar aquest moment en roca per sempre. Ara anem a principis del segle XX. Un arqueòleg visita el jaciment i cataloga la troballa, enmarca la data i descriu els elements trobats. Dos cérvols, un animal desconegut i tres homes que llancen fletxes amb els seus arcs. De sobte, les persones que van viure aquell moment es redueixen a només tres arquers, tres homes, els únics prou rellevants per ser retratats per la posteritat. Però com sabíem que aquells caçadors eren homes? La resposta és molt senzilla: no ho sabem. L'arqueòleg ha assumit que eren homes perquè això és el que s'ha ensenyat sempre. Els homes cacen, les dones recolecten. Quina base científica té això? Cap. L'única justificació per aquesta afirmació és l'androcentrisme. Quedeu-vos amb aquesta paraula. Androcentrisme fa referència a una visió del món on l'home, el subjecte masculí, és el punt de partida per entendre la realitat. Però les dones probablement tenien un paper igualitari a moltes de les societats prehistòriques. La divisió de la feina entre homes i dones de forma desigual durant aquest període és una idea cada cop més discutida. Durant anys s'havia assumit que els homes caçaven perquè són més forts i ràpids, mentre que les dones recol·lectaven aliments que dona la terra perquè requeria menys esforç físic i les permetia cuidar de les criatures. Aquesta idea parteix del prejudici que les dones són més dèbils que els homes, mentre que referma el concepte de la criança de les criatures com una tasca exclusiva de les mares. Aquesta és una fal·làcia cada cop més discutida per les pròpies restes que s'han anat trobant. Dones enterrades amb els mateixos ritus i objectes que homes, ossos masculins i femenins amb el mateix tipus de ferides que podrien estar relacionades amb la caça, o fins i tot representacions artístiques de dones com a caçadores actives. Així ho destaca Mercè Otero Vidal, encarregada de l'Arxiu de Caladona i referent del moviment feminista català.
1: Dones caçadores, en les pintures que ens hem trobat de les coves, vull dir, hi ha les dones al costat de les bèsties. En la prehistòria tenim aquestes restes de les grans deesses de l'antiguitat, que són aquestes figuretes petites de les Venus, de Willendorf, de les Pug, etc, etc. Vull dir, que ens donen una idea del protagonisme en femení.
0: Però totes aquestes restes que ens han arribat s'han interpretat posant-hi la visió del present com a referència. Una visió que també ha begut de segles d'escrits fets per homes, interpretant el món segons la seva pròpia experiència i obviant la de les dones. La historiadora Montserrat Jiménez Sureda, especialista en la història de les dones, explica com el mateix terme prehistòria té en si una connotació androcèntrica.
2: La memòria de les dones ha estat una memòria oral. En aquest sentit, jo sempre faig una reflexió entorn a la cronologia, perquè és una cronologia masculina. Fins i tot amb la gran cronologia que diu la prehistòria és abans de l'escriptura, i a partir de l'escriptura, com a gran fita, comença la història. I jo sempre dic, fins quan ha arribat la prehistòria de les dones, no? Perquè les dones eren analfabetes, eren un col·lectiu predominantment analfabet. Aleshores, mentre es feia la història dels homes, les dones continuaven realment en la prehistòria, des d'aquest punt de vista filosòfic, no? Si volem pensar així.

0: Sortim de la nostra cova i endinsant-nos en una vila al costat del riu. Els camps llaurats són la nova font d'aliment de la societat. Acaba d'arribar l'agricultura i amb ella les poblacions sedentàries, fixes en un territori. Fins ara, les societats nòmades viatjaven amb allò imprescindible. Ara es poden acumular béns, sorgeix la riquesa i amb ella les diferències entre rics i pobres. Però també és possible que sigui aquí on aparegui el que anomenem patriarcat.
1: No hi ha cap historiador o historiadora que pugui donar com l'inici, no? Potser si parlem del moment en el que ja passem a la prehistòria a parlar doncs, d'una societat ja molt més agrícola, que deixa de ser nòmada, que hi ha home que comença a acumular béns, que pot intercanviar, etc., ja és una persona que comença a guanyar un poder, no? I és aquí en el moment que, derivat suposo que de la maternitat, etc., es comença a separar molt més quins són els rols i els papers que cadascú ha de dur a terme i es comença a relegar la domesticitat, a l'espai domèstic, a les dones.
0: Hem escoltat la Carlota Vidal, historiadora especialista en gènere. Amb l'agricultura i les ciutats, el concepte tribu dona pas al de família. Els lligams de sang són ara més importants que abans i les famílies passen a viure separades d'aquelles persones amb les que no es té vincle directe. Neix la llar i l'economia domèstica. Les dones s'encarreguen de la criança i tenen cura de la casa mentre els homes adopten altres rols. Aquesta divisió del treball anirà relegant la dona a l'àmbit domèstic, encara que, com veurem més endavant, això no vol dir que no participin d'altres àmbits de la societat.
2: En el fons es tracta d'una posició de privilegi i és el manteniment d'una sèrie de privilegis en tots els àmbits i aleshores era còmode mantenir aquests privilegis en un sobre una servitud que els proporcionaven doncs, les dones, no? que els estaven facilitant tota la logística per tal que ells es poguessin dedicar diguem, als seus menesters, sense haver-se de preocupar de les petites coses que són tan grans que poden ocupar tot un dia i tot un temps.
0: Amb l'establiment de les primeres civilitzacions també apareixen les religions. Moltes d'elles reforcen la idea patriarcal de l'home com a centre de l'univers, en què les dones estan jeràrquicament per sota.
3: Es posen a funcionar d'aquesta manera, vull dir, fins i tot els déus de l'Olimp, vull dir, Zeus, vull dir, amb el llampant, ja no diguem les religions monoteístes, Déu Pan Omnipotent, tot aquest plantejament que és allò també tan desagradable d'explicar, que és els elements de força i violència, i, per tant, de repressió.
0: Aquests models jeràrquics també impliquen apartar les dones, la meitat de la població, de posicions de poder o de presa de decisions. Si no han de prendre decisions, tampoc cal que tinguin accés al coneixement. A poc, la societat es va articulant només al voltant dels homes. Però quin benefici social pot tenir desfer-se de la meitat de la població?
1: Des de la mirada d'assassinament masclista i patriarcal entendrem que el fet de tenir una part que comparteix un gènere i un sexe totalment invisibilitzada, oprimida i silenciada, l'altra part podrà fer una mica lliurement, podrà fer i desfer, no? Aleshores, jo crec que la utilitat, si podem parlar d'utilitat, doncs simplement passaria perquè una part controla i oprimeix a una altra part i se'n pot aprofitar d'aquesta opressió i d'aquesta invisibilització, silenciament, etc.
0: Però per què ho accepten això les dones? Abans hem parlat que el patriarcat comporta un component de força, de violència, que permet la imposició de l'home sobre la dona. Per a Montserrat Jiménez, l'acceptació d'aquesta posició de submissió per part de les dones té una explicació.
2: Hi ha la imperiosa necessitat de sobreviure en un context hostil. Aleshores, jo crec que les mares i les àvies feien una mica de corretja de transmissió d'aquesta societat patriarcal precisament perquè no volien que les seves filles, netes, familiars directes fossin cap d'esquila, no? I fossin assenyalades com les diferents i, per tant, fossin excloses i aquesta exclusió les pogués portar una persecució activa, no només passiva.
0: Aquesta persecució passiva es pot veure, per exemple, en el gineceu, que en grec vol dir habitació de les dones. A la Grècia antiga era habitual que les dones haguessin de fer vida com més apartades de l'àmbit públic, millor, fins al punt que reservaven estances, normalment allunyades del carrer, perquè les dones fessin vida.

0: Fem un altre salt en el temps per resseguir la història de les dones fins l'època medieval europea. La implantació del feudalisme reforçarà algunes de les estructures patriarcals que sotmeten les dones, però també hi haurà escletxes per poder viure amb certa llibertat.
1: Aquesta idea de que les dones durant l'edat mitja estaven absolutament tancades i eren persones sense cap mena de llibertat, crec que és una idea molt errònia d'una narrativa històrica molt tradicional. I veiem, per exemple, una pràctica que a mi em sembla molt interessant, que és l'ostentio mamarum, que trobem en certes representacions del segle V, etcètera, no?, on les dones apareixen amb els pits nus com a símbol d'aquesta autoritat, no? Per tant, durant l'època, durant l'edat mitjana, veiem que les dones tenien una autoritat bastant contundent, no?
0: Aquest poder no vol dir que no existís desigualtat. De fet, n'hi havia, i molta. Però les dones seguien sent un pilar econòmic de la societat. La feina al camp estava dividida a parts iguals entre homes i dones, amb una diferència. Elles també s'encarregaven de les feines de casa.
1: Treballaven al camp i alhora també és cert que feien aquells treballs que es feien dintre de la llar, no només els treballs domèstics, sinó també doncs, aquelles petites produccions que podien ser doncs, produccions amb qüestions de teixits o amb qüestions de petites peces, etc. No?
2: S'han dedicat molt a la part de la ramaderia, a la part del bestiar. O sigui, la meva àvia era la que portava els pollastres i vull dir, els ous al mercat. No? Això és interessant, aquest tipus d'intervenció en l'economia que passa més enllà de l'economia domèstica, però sinó també el poder fer un petit negoci, el poder anar al mercat.
0: La Mercè Otero ha parlat de la participació de les dones als negocis. Això li ha despertat una pregunta a l'Aitana, estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat.
3: Les dones tenien dret a tenir propietats en el passat?
2: Els homes es morien abans que les dones, vull dir, sempre l'esperança de vida ha estat d'aquesta manera, i aleshores les dones que vull dir que es feien càrrec del taller, encara que moltes vegades no eren reconegudes i es havien de posar sota el nom del fill, que era com si éssim a l'hereu, però que era una criatura, i en canvi era la mare la que anava fent la feina. No?
4: Elles poden ser propietàries, i mal que bé poden tenir petits drets de possessió i gestió dels seus béns. Sempre es procura deixar el gruix del bé perquè el gestioni una figura masculina. En el cas de l'aristocràcia, això encara s'incrementa.
0: Com veiem, les dones sí que eren part activa de la societat, tot i que els llibres d'història sovint no hi apareguin. De fet, aquesta invisibilitat del dia a dia femení té a veure amb qui ha escrit la història durant molts segles i també en com l'hem reproduïda durant anys sense qüestionar-la.
5: El silenci és la barrera que cal enderrocar per tal de donar veu i posar nom a totes aquelles dones que han estat protagonistes d'una història que mai s'explica. Una història a la qual li manca veracitat, doncs és la versió del 50% de les persones que la van viure. Així doncs, escoltem la necessitat de l'altra meitat, aquella meitat invisibilitzada que ara deixa de fer silenci per començar a parlar.
6: Nois, fem silenci, si us plau, va. Comencem, vinga. Estáis muy nerviosos. Vamos a calmarnos un poco. Albert, Aina, si us plau. Bien. Hoy daremos una generación de poetas muy importantes de este país. Una generación que marcó un antes y un después en la literatura española. Se trata de la generación del 27. Estos eran unos jóvenes con inquietudes y con una gran pasión por el arte y la literatura. Seguramente conoceréis el nombre de Federico García Lorca, Dalí, Pedro Salinas, entre otros muchos más genios de las humanidades. Perdón, chicos, pero yo no puedo hacer esta clase si alguien me está hablando. Andrea, ¿te gustaría compartir algo con tus compañeros?
7: Perdón, no pretendía molestar, solo le decía a Laura que en lo que llevamos de clase no has hablado nunca de ninguna mujer. ¿No había mujeres?
6: A ver, esto es la generación del 27. Hay un pequeño grupo, pero no las daremos porque no está incluido en el temario que he de impartir.
7: ¿Y eso quién lo decide?
6: A ver, ¿qué vols dir, Andrea?
7: Tú ets l'autoritat, ¿no? Pots decidir i no ho fas. Alguna raó hi haurà per no fer cap dona.
8: Tia, calla, que tostón.
7: Imbècil. Creo que es importante dedicarle tiempo. No solo hay que hablar de mujeres el día 8 de marzo.
8: Andrea, no me parece bien cómo estás actuando. Eres una chica ejemplar. No entiendo cómo ha sido posible este comportamiento tuyo. Creo que tienes inquietudes, pero este ni es el momento ni el lugar para resolverlas.
7: Si este no es el lugar para resolver mis inquietudes académicas, entonces, ¿dónde?
8: Si no te parece bien mi forma de dar clase, te invito a que des tú la siguiente.
7: Pues vale, perfecto.

0: A Catalunya, les dones que se surten de la norma han estat assenyalades i castigades en molts moments històrics. Aquest és el cas de les bruixes, dones que sovint eren culpades dels mals de la societat o a qui se les atribuïa poders que contradeien la norma imperant de la religió i els valors socials de l'època. Tot i que semblin sortides de contes per espantar les criatures, les bruixes eren dones que van patir la persecució, en molts casos, fins la mort.
1: Normalment, les bruixes tenen un retrat robot i és que són persones que no estan ben integrades en el seu grup. Aleshores, són persones a les quals el grup vol excloure. I també funcionen una mica a moda de catarsi, no?, de boca expiatori de les tensions del grup. Aleshores, perquè funcioni aquest mecanisme, doncs han de ser persones que, esclar, estiguin desprovistes d'agafalls socials, siguin desvalgudes, siguin un blanc molt fàcil i no tinguin opció a revenjar-se. Se les acusa de bruixes i se les maltracta terriblement. Des del punt de vista psicològicament és devastador i alguns arriben a l'aniquilació física. I jo sempre dic que hi ha tres instàncies de persecució de les bruixes. La persecució civil, a través de tribunals civils, la persecució eclesiàstica, tribunals eclesiàstics, i la persecució popular, sense cap tribunal.
0: Però la violència física no era un element exclusiu de la cacera de bruixes. Molts homes exercien el maltractament com una forma de sotmetre la dona. Excepte en comptades ocasions, les dones que n'eren víctimes no tenien manera de lliurar-se de la violència física que patien a casa.
2: Tenim fonts medievals en la que ens parlen de tribunals que es fan en contra de certs homes per haver maltractat a uns nivells extrems a la seva dona i que per això van estar també doncs, condemnats, no? Fins al punt d'estar a punt de morir aquella dona, no? Per tant, el maltractament ha sigut algo que sempre a nosaltres ens ha travessat i justament crec que és una altra de les eines d'aquest patriarcat per seguir-nos tenint d'alguna manera oprimides.
1: Era bastant, una cosa bastant tolerada i no es considerava un problema públic, es considerava un problema privat, estrictament privat. Aleshores, i havia de ser un cas espantós, un cas de sevícia. La sevícia és un maltractament continuat que posa en perill la vida de qui el pateix. Però posar en perill vol dir pràcticament quedar en coma, el que diríem avui, eh? I ha de ser continuat, ha de ser pràcticament diari o molt, molt sovintejat. Aleshores, en aquest cas, l'Església permet la separació del marit, allò que es diu divortium quatorum et habitationem, és a dir, permet deixar la convivència. No trencar el sagrament, eh?
0: La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre per què les dones acceptaven aquesta situació.
3: Les dones, abans del feminisme, no reivindicaven els seus drets, per por o perquè acceptaven el seu rol sense pensar-ho.
1: Jo estic convençuda que la major part de les protestes de les dones de classe baixa han quedat a nivell oral. I si no han estat recollides per algú que les ha descrit, no? Sigui una memòria, un diari personal, sigui una carta, sigui... s'han mort juntament amb les persones que les van protagonitzar.

0: Deixem enrere l'època medieval i entrem a l'era moderna i al Renaixement. En aquesta època, les societats europees comencen a expandir-se per tot el món a través de processos de conquesta i colonització. També hi ha grans avenços científics i la societat comença a canviar amb l'aparició de la burgesia, gent que s'enriqueix mitjançant el comerç i els negocis. És el moment de les monarquies absolutes i revolucions liberals, l'expansió de les idees a través de la impremta i el sorgiment de noves formes d'entendre la religió. En aquest llarg període històric en què el món canvia, comença a institucionalitzar-se molt més la figura de la dona com a complement de l'home. Si fins ara les dones quedaven relegades a la vida íntima i familiar en base a normes socials no escrites, ara les normes també les releguen a aquesta funció. Fins i tot les dones de classe benestant patien aquesta discriminació.
1: Eren les filles dels grans humanistes i aleshores els pares aquests conscients donaven una bona educació a les seves filles. I aquí és on surt també aquestes situacions tan injustes de que les filles ben formades i amb capacitat i tot el que tu vulguis, vull dir, aleshores feien un matrimoni, es casaven i desapareixien del mapa.
0: Però tot i aquesta reclusió forçada, és a partir d'aquesta època en què les dones comencen a articular el seu discurs en veu pròpia. La literatura serà un vehicle molt important perquè les dones puguin exposar les desigualtats que les travessen i els anhels de poder intervenir en la vida pública i política de la mateixa manera que els homes. Però fins i tot durant la Revolució Francesa, en què el lema serà llibertat, igualtat, fraternitat, les dones no gaudiran de la mateixa igualtat que reclamaven els homes.
1: En el moment que arribes a la Revolució Francesa, aleshores ja et trobes un tipus de dones que, a més, tenen intervenció política. Per exemple, la figura d'Olympe de Gouges, vull dir, és la figura que diu, bueno, si hi ha els drets del ciutadà, ha d'haver-hi els drets de la ciutadana. Va morir a la guillotina.
0: Aquesta manca d'igualtat l'hem vista també en un dels primers episodis de Miralls de memòria, en què parlàvem de la situació de les dones a les fàbriques. La industrialització també reforçarà la idea de les dones com a persones de categoria inferior als homes, fins al punt que els sous que rebran elles seran molt més baixos.
2: Quan ja arriba la industrialització, són una mà d'obra molt més econòmica del que eren els homes. Estaven infrapagades al nivell molts cops de com es pagava als nens.
0: I ja al segle XIX, en època contemporània, les normes socials encara s'endureixen més. La moralitat serà una forma d'impedir que les dones visquin en plena llibertat. Des de la seva independència econòmica fins a la seva llibertat sexual, tot estarà sotmès a l'escrutini de la moralitat i l'opinió pública. Les dones que se surtin de la norma seran tractades de boges o malaltes.
2: Veiem que el segle XIX no és un segle especialment favorable per les dones, no? Època victoriana, etc., on s'ordena molt més aquesta idea del gènere i on les dones a poc a poc comencen a ser encara més relegades cap a l'espai domèstic.
3: Les dones han estat un dels pilars fonamentals durant totes les èpoques històriques. Només cal que algú miri amb un ventall més ample aquelles narracions que s'assoleixen com a vàlides per tal d'equiparar el reconeixement que es mereix cadascuna de les figures que ha contribuït a ser qui som en l'actualitat.
4: Nois, silenci, silenci, si us plau. Avui l'Andrea ens farà la classe per parlar de les dones de la generació del 27.
5: Bueno, la generació del 27

0: vivieron en un contexto histórico marcado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Española y la Guerra Civil. María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champursín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Remedios Varo y Margarita Manso, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y María Blanchard no eran pocas. Estas mujeres desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y contribuyeron activamente al panorama cultural y artístico de la España del siglo XX. Como muestra de todo el trabajo y todo el arte que nos dieron esas mujeres, pese a las condiciones de la época en que se encontraban, he traído un poema de una de ellas. El poema se llama Polo. Es parte del libro de versos prohibidos que fue escrito por Rosa Chacel. Y dice así: habitante de los anchos portales, donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, donde las losas académicas, donde las arcas y las llaves mudas, donde el papel caído recubre el polvo de frágil terciopelo. El silencio dictado por tu mano, la línea entre tus labios sostenida, tu suprema nariz exhalando un aliento como brisa en las praderas, por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho y en torno a tus tobillos un espacio pálido como el alba. Eterna, eternamente el universo imagen tuya, con la frente a la altura de tu plinto, viniendo de aritméticas vacías como claustros, de cielos oprimidos como flor entre páginas. Eternamente, dije, y desde entonces eternamente digo. Beso a mi voz, que expresa tu mandato, la suelto y voy hacia ti, como paloma obediente en su vuelo, libre en la jaula de tu ley. El trazo de tu norma en el basalto de mi inocencia oscura, el paso de tu flecha para siempre, y hasta el fin tu soberbia. Sobre mí, solo eterno tu mandato de luz, verdad y forma.
1: Sisplau, silenci. Nois, feu el favor.
2: Andrea, m'ha encantat. Puc fer-te un parell de preguntes?
0: Clar, si vols després anem a la Bíblia a veure si hi ha algun llibre d'elles.
2: Vale.
3: El segle XX serà el del sorgiment del feminisme modern i les lluites polítiques protagonitzades per les dones. Des de la prehistòria fins a l'actualitat, les dones han estat presents en tots els aspectes de la vida. La historiografia comença ara a estudiar-les i a posar el focus en totes aquelles dones que van ser invisibilitzades, silenciades i esborrades de la memòria col·lectiva. La història, que primer va ser dels reis i emperadors i després dels homes comuns, és encara una història del 50%, una història que no és la de tothom i que, gràcies a la tasca de les historiadores, comença a fer justícia enfront un patriarcat encara imperant. Avui hem conegut algunes d'elles. La Mercè Otero Vidal, catedràtica del llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. La Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona, i la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. Al pròxim capítol resseguirem les passes del feminisme des dels seus orígens fins a l'actualitat. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
4: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Quan una persona mor, l'oïda és l'últim sentit que perd. Primer es perd la vista, després el gust i l'olfacte i finalment el tacte i l'oïda. És per això que algunes persones en coma expliquen que van sentir els seus familiars parlar de fons.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb...

0: La participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
2: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
0: Salut activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
8: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
9: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
7: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
9: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver allò de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, potser doncs, d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
7: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
9: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
10: al final... Boca orella, no?
9: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també, doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem, doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
7: I corre, com sempre, afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
9: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte, doncs, sigui un èxit o surti bé.
7: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
9: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensant a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que, vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba, acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
7: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
9: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupulosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
7: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
9: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, una feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
7: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
9: Com a cos també tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys. Més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
10: Així que de moment no ho hem de tenir.
9: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
7: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
9: Podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres, molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya. Però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
7: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonat. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
3: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
6: Sherlock está haciendo amigos.
3: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
7: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
3: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
7: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
3: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
7: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Esteve. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
3: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
9: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. Destaquen que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nord de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també, a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès. Però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem patents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I seguim fent números, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar a més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. Set i deu, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
7: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
8: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
7: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
1: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
9: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
10: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
1: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
11: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
1: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
13: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema A l'aigua fem equip. L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi l'incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'Equitat, l'entitat equitat.org, denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
14: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
15: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
14: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues de Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu, Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar, ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
16: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
17: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera REF i acabar la plantilla pues, con perfiles d'experiència en la segunda divisió.
16: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
1: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Cinc minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito han

0: suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
1: Tot a punt perquè una nova edició del festival, per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
2: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
3: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
2: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a tres entitats del territori del Baix Empordà.
3: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
2: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
4: La xarxa.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps.

0: El govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar, que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb els setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa, el Festival Grec de Barcelona, amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
5: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
6: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja molt 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
6: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
8: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
9: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
10: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
9: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
11: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
9: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
0: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les tres xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
12: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant, l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
0: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
13: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
14: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
13: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
0: Deu minuts. minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als 16ens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran depart del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
15: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Hinault i Anquetil, els 4 ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
0: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
16: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
0: Tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
17: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
18: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
19: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
18: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel, en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
0: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats, com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber, en hora punta, si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i a retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista AP7 i a retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 hi ha cua de Terrassa a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Sant Antoni a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor, i és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Hi ha valors que estan a prop dels 30 graus, i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat i amb molt pocs núvols, i així continuarà tot el matí. Per tant, un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir, també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui, una altra vegada, 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui, la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
7: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
1: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas, us sorprèn aquesta magnitud?
7: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
1: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
7: Mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. I després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació. Tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: Desider, el procés dona accés a papers, però això no garanteix, sens dubte, la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
7: Doncs mira, falten mitjans i coordinació, altre cop, en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs ara és el moment, no?, de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
1: Desider Garcia, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
7: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
1: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional, que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
8: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
8: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
10: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
11: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que els aderi menys producció, que el preu torni a pujar.
10: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
12: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
10: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que a 3 setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
1: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
13: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
14: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
13: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep té velles transhumants que, segons l'època de l'any, pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge de velles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
1: Jornada de sorpreses als 16ens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als 8ens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als 8ens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
15: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.

I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 a.m. i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
2: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
1: El govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge de

0: els equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 3 minuts i mig de 9:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva iba retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporarà medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
5: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
0: Seguim parlant d'aquest procés de regularització perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
6: Hola, Elena, bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs, aquí a Barcelona. És l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar a fa dos mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arriba un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
7: Buen día.
6: Porque la Rosa, el seu net, el va dir, està dentro de este equipamiento, está agotando las últimas horas para poderse acoger a este proceso de regularización y ya está dentro.
7: Sí, ya entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
6: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
7: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
6: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
7: Sí, un nuevo capítulo. Así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar. Así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
6: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar a poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent, és poca la gent per això que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir al procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
0: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
8: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
9: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
8: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret, que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
10: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això seria una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja es posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
0: Vostè parlava ara de seguretat. A Veneçuela ja porten més de 400 rèpliques, potser a hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn això que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
10: Sí, pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
0: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivències que encara en queden?
10: Sí, la decisió d'entrar amb maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
0: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
10: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
11: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
12: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de que la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja doncs, a...
13: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més.
14: començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores, la següent setmana 6, l'altra setmana 6 més, la penúltima de juliol 2 dies de 6 hores i l'última setmana 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes seccions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats. No val això i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
12: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral?
14: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el de ser conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2,5% màxim. Que el que volem ara? Que no ens torni a passar. Perquè, i per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot, una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que aquesta... Que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
12: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda. Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
15: Bon dia.
12: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
15: Sí, sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar, que buscarà el cinquè títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
16: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i No i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió dos dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Gran Depart.
15: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
0: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogačar marxem. Vinga. Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
6: escolta'm,
4: així.
6: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és bona
4: idea. Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans del dia 1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. I el govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencia que els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. 14 efectius dels bombers de la Generalitat estan desplegats a Veneçuela per participar en aquestes tasques d'avaluació dels edificis afectats pels terratrèmols i facilitar les tasques de rescat, com ha explicat fa uns moments a la xarxa en Lluís Mendo, oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
1: D'altra banda, s'han confirmat 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. I avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència i l'empresari. I també avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
5: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primília. I a l'article que en parla es concreten els projectes més destacats que ara es presentaran formalment a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa, urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En aquest article, però, s'assenyalen projectes amb nom i cognoms. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça, amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de diversos espais, començant per la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri. En aquest capítol més infraestructural, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'Escola Sant Cristòfol i l'adequació de l'espai municipal que tindrà la promoció de pisos a la fàbrica de pijames per acollir un equipament comunitari. Com diem, l'altra gran pota del paquet de projectes té a veure amb l'àmbit sociocomunitari, amb accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives. En aquest àmbit, l'article explica que entre els projectes hi ha programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Recordem que el llistat inicial de projectes confeccionat per una empresa externa i consensuat amb tècnics municipals i equip de govern s'ha posat en comú amb els grups de l'oposició i s'ha exposat i transaccionat amb teixit associatiu i veïns en general per mitjà de dues trobades. De tot plegat, n'hauria de sortir un document final que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, segons estipulen les bases de la convocatòria. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. El regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
0: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i en general doncs, veient l'experiència d'aquest any ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
5: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal amb motiu del seu 40è aniversari.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic i durant el trajecte es feien petits espectacles en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
6: Matinal Premià Mèdia.
5: El PSC de Premià de Mar ha reforçat aquest cap de setmana per mitjà d'un vídeo a xarxes socials la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors, publicació a la qual ha respost immediatament a través del mateix canal el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès. En la línia del que ja havien expressat fa uns dies a Premià Mèdia, els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà i també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple Luz Cànovas, que també reitera l'exigència que es convoqui la taula de sostenibilitat i s'informi exhaustivament als grups municipals sobre l'evolució del sistema.
7: Les premianenques i premianencs ja estem farts del que està passant a Premià de Mar amb la brossa. Inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb tot el que això comporta i, sobretot, amb illes de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu. Que es treballi, però que es treballi de veritat aquesta taula de sostenibilitat que Esquerra Republicana demanava que es fos mensualment quan estaven a l'oposició i que ara mateix només s'ha fet un cop. Demanem aquesta taula periòdicament i que sigui una taula on s'aportin dades.
5: Com diem, el mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, respon per escrit a la mateixa publicació d'Instagram i carrega fort contra els socialistes. D'entrada els fa notar que a l'illa de contenidors, on han gravat les imatges, no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió i es pregunta irònicament per què han triat justament aquell indret. I tot seguit, Ripollès recorda que el PSC, la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. Diu tot seguit que el 2023, quan s'havia de començar a implantar el nou model, li va tocar assumir-ne la responsabilitat, que no s'han amagat mai i que no ha deixat d'aplicar canvis per millorar un sistema que, com ha admès públicament els últims temps, no s'havia dimensionat adequadament a les necessitats del municipi. A Mataró, la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre la nit del 20 al 21 de juny després de les festes al barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove, que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la Ronda Sant Oleguer, i va anar fins davant de l'Ajuntament, on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials, la víctima de 16 anys va patir l'atac d'un grup de 10 joves que, abans d'agredir-lo, li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual. Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la festa major celebrat a l'Espai l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i la mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
8: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui la mitja lluna, que és molt bonic pels pirates.
5: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
6: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre al migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general, per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima, que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui. Fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valors de rigorós estiu.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
11: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
12: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Som a tocar de Festa Major, i més enllà de l'arribada dels Pirates, a Premià de Mar també tenim altres actes que són ja tradició i que es duen a terme els dies previs, com per exemple la Fira Intercultural, que celebra enguany la seva quarta edició. Serà el proper dissabte, 4 de juliol, a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Una porta oberta a la interculturalitat, a descobrir les diferents nacionalitats que formen part del dia a dia de Premià de Mar, i també una oportunitat per conèixer tradicions, música i gastronomia. Astronomia. Avui en parlem a la ràdio amb la Victòria García, membre de la Plataforma Intercultural. Victòria, benvinguda a la ràdio.
2: Moltes gràcies per aquesta invitació.
1: Només faltaria, és un plaer tenir-vos. També a la Clàudia Resamano. Benvinguda, Clàudia, com estàs?
3: Moltes gràcies, agradecida per aquest espai i emocionada per compartir aquesta activitat que tan important.
1: Quan parlem, Clàudia, de la quarta edició d'aquesta Fira Intercultural, ahir ens fem una idea que s'ha més que consolidat, no? Quan un acte arriba a la quarta edició és que ja es coneix, ja s'han fet provatures i que pràcticament s'ha fet un nom, no? Com encareu aquesta quarta edició de la Fira?
3: Así es. Comentarles previo que estamos presentes como plataforma desde el 2021. Esta es nuestra cuarta feria, que se ha ido consolidando a través de ferias anteriores. Ha sido un espacio importante para generar interacción e integración principalmente de todas las diferentes, de los diferentes países que formamos parte de esta plataforma.
1: Molt bé. Quants països espereu per aquest dissabte?
2: Estem esperant 10 països. 10 països. Podem aprofitar de la gastronomia, també podrem aprofitar de danses, de música, de diferents coses, i crec que tindrem una tarda, un vespre molt, molt, molt bonic per gaudir, per compartir amb vosaltres i per quan tothom les nostres cultures.
1: Que bo. Perquè ens fem una idea, Victòria, ja ho deia més, sobre l'escenari danses, no? I també a plaça, molta gastronomia,
2: sí,
1: que també la gent espera per descobrir, no? Llavors la gent és quan al·lucina perquè hi ha plats que són molt esperats.
2: Sí, són sorpresa.
1: No podem avançar res encara.
2: No podem avançar res encara, però estem segurs de que estarà molt bé. Estarà molt bé i, a més, podrem comptar amb danses de i música d'Ucrania, per exemple, d'Uruguai també, i moltes tindrem un cantant veneçolà que també aquest és un bon moment per col·laborar i fer-li un homenatge a Venezuela, que és un país que està en aquest moment en una situació molt difícil.
1: I és molt complicat per Venezuela, i tant. Ens sumarem, ens explicàveu, Victòria, Clàudia, 10 països amb diferents tradicions, danses, cultures. Com es prepara? És a dir, com prepareu els dies previs? Quant de temps tindrà cada país? Què pot fer? Les idees que van sortint? Tot això, com ho gesteu? Com ho prepareu?
2: Estem treballant. Tothom està treballant molt. És molt bonic perquè hi ha moltes voluntaris. Tothom, tots són voluntaris. I és molt bonic perquè tothom vull participar i és una setmana amb molta activitat. Estem preparant tot. El dissabte a la tarda estarem allí treballant, preparant, decorant la plaça també, i crec que tindrem activitats per a tota la família, perquè per als nens també tindrem activitats.
1: Sí, sí, activitats pels més petits també, que no us els heu deixat, eh? Al final també, si volem ensenyar tota la diversitat que tenim a Premià, Clàudia, és important començar pels més petits, també.
3: Claro,
1: no?
3: Que sí. Queremos que esta feria sea para toda la familia, entonces vamos a tener una carpa específica para los más pequeños, donde van a poder pintar, dibujar, incluso pintarse las caritas, a través igual de otras voluntarias que van a hacer conocer la esencia de lo que es la plataforma y todos los países que convivimos acá en Premià de Mar. Además, vamos a preparar una carta etapa específica para contarles cómo han sido nuestras ferias anteriores. Vamos a compartir fotografías, testimonios e historias de éxito gracias a esta feria que nos ha ayudado bastante a generar esta convivencia con la cultura local.
1: Que bo, ja comenceu a fer un àlbum de records, no?
2: Sí.
1: Fantàstic. Podríem explicar algunes d'aquestes històries d'èxit? És a dir, justament us anava a preguntar, des del 21 que ens explicava la Clàudia, que hi ha aquesta plataforma intercultural, com ha evolucionat, de què ha servit i sobretot també si hi ha altres cultures que van trucant a la porta per dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí a Premià. Com esteu vivint tota aquesta evolució?
2: Yo creo que ha sido muy bonito, perdón. Ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras. Entonces yo creo que se va sumando. Y también la posibilidad de participar en fiestas específicas de diferentes países, como la de México, como el Día de los Muertos de México, por ejemplo. También con el carnaval, que se hicieron actividades, por ejemplo, con Brasil. O sea, se ha apoyado a Gambia, a Senegal, diferentes actividades que van sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año.
1: Es tracta de posar dies assenyalats al calendari, sí, i anar fent el calendari més gran cada, sí, vegada, no? Que puguem explicar dies especials per a altres cultures. No?
2: Sí, exactament. Jo crec que és molt bonic perquè somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premià. Y Premià nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente pues da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: Uh-huh. També parla bé d'aquesta integració, és a dir, que al final ja no només va d'integrar-te tu com a individu o en societat, sinó que la resta també, d'una banda, t'obri les portes i vulgui conèixer amb aquest punt de curiositat, no? No sé si també trobeu que des de Premià de Mar, i sent ja la quarta edició, també hem guanyat una obertura de mires, una obertura mental.
2: I volem donar-li un agraïment molt especial a l'Ajuntament, perquè sense la seva autorització i ajuda, això no seria possible. Uh-huh. I la veritat, a la regidora de Cultura, a l'alcalde, al cap de Cultura també, i a la part tècnica que sense... A la ràdio. Sense vosaltres seria impossible.
1: Que bé. Clàudia, què volies afegir?
3: Mira, és importante lo que nos mencionas. No solamente queremos estar como culturas viviendo en Premià de Mar, sino integrarnos y construir esta comunidad de manera conjunta. Estas actividades múltiples que se han realizado las hemos enfocado principalmente a fechas emblemáticas para sumarnos y crear un nuevo uso y costumbre desde la plataforma, respetando siempre, obviamente, nuestros países de origen.
1: Uh-huh. Al final també parla de vosaltres, que també formeu part del teixit social i cultural premianenc, no? Com ha sigut el procés d'adaptació, és a dir, a la cultura d'aquí, al revés, no? És a dir, primer nosaltres, gràcies a aquesta plataforma intercultural, coneixem també aquesta diversitat que tenim a Premià, però també vosaltres, com a individus, com a persones, al final també heu de formar part de la vida social d'aquí, no? Com ha anat aquest procés d'adaptació també? Perquè pel que sé, també formeu part de grups socials, no?
2: Sí. Para mí ha sido muy bonic porque tú sabes, yo soy artista y ahora precisamente estoy trabajando, soy voluntaria al Consell Senior del Centre Cívic y dono clases de pintura y eso ha sido una actividad muy bonica que me ha abierto muchas puertas. També estic aprenent català.
1: I molt bé, per cert.
2: Estic aprenent català i realment ara és la primera vegada que faig això de parlar a la ràdio en català. Tinc una mica de por, normal, però crec que és l'única manera d'aprendre. O sea, i també he cantat amb el cor de l'amistat i això també és molt bonic perquè a mi m'agrada molt la cultura i aquest és la meva vida i trobar activitats de cultura em sembla molt bé.
1: Justament, no? És com portar la responsabilitat individual, però és veritat que, com deia la Clàudia, aprofitem dies claus al calendari per ensenyar, per mostrar en societat més global, però llavors en cada dia a dia, no? Amb aquesta petita aportació de la Victòria en diferents aspectes o àmbits de la vida social, també hi ha aquesta

0: México me ha ayudado a conocer muchas culturas, nuevas visiones, y la plataforma en sí ha sido este espacio para ayudarme a conocer, a integrarme e tener interacción con muchas personas.
1: Cabo.
0: Desde la esencia que tengo como persona, me gusta el apoyar a otras personas y el hecho de que seamos migrantes y generemos estos espacios de aprendizaje es una oportunidad.
1: Al final també és un espai de coneixement, no? D'interrelació, de motivació fins i tot, perquè, per exemple, la Clàudia podia pensar si la Victòria s'estudia en català i el parla tan bé, jo per què no? No? És a dir, al final també hi ha una motivació entre vosaltres de persones que han fet un pas endavant molt important, amb molta valentia a la seva vida per afrontar un repte majúscul, i està molt bé també que aquesta plataforma us doni suport, no?, entre vosaltres.
2: Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Acompañamiento realmente es muy importante. Sí.
0: Y en los espacios que tenemos de coordinación se habla en catalán precisamente para que podamos los nuevos, las nuevas, familiarizarnos y entender con mayor facilidad.
1: Que bé, fantàstic. Doncs ho celebrem i convidem tothom a aquesta festa de la interculturalitat, aquesta fira del proper 4 de juliol, aquest dissabte, a partir de les 6 a la plaça dels Països Catalans, on hi haurà balls, músiques, bon menjar, bones begudes, festes també pels més petits de la casa, per activitats infantils, així que esperem que sigui un èxit, que tingueu moltíssima sort, i gràcies també per venir a la ràdio i explicar-nos amb aquests reptes que teniu per endavant tot el que va sorgint i aquesta quarta edició d'aquesta fira de la plataforma.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. O sea, esperem a tothom a la plaça dels Països Catalans el dissabte, el 4 de juliol. Crec que tindrem una tarda molt bonic, un vespre molt bonic.
1: Victòria, Clàudia, gràcies. Fins la propera.
2: A tu.
0: Moltes gràcies. Sí, los esperamos este sábado.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Avui li diem adéu al mes de juny d'aquest 2026, és el darrer dia, dia 30 de juny del 2026. Avui, amb aquesta sintonia, obrim el darrer espai d'opinió d'aquesta temporada 2025-2026. Aquest mes de juliol acabarem la roda just abans de Festa Major, o bé, ens agafa els primers dies de Festa Major també, però abans del dia 10 de juliol acabarem aquesta roda de l'opinió dels grups municipals per saber, per copsar, quin és l'argumentari, quins temes interessen i també preocupen a les diferents forces polítiques que formen part del consistori premianenc. Avui li diem hola i saludem a Josep Maria Cano, de Ciutadans. Què tal, Josep Maria? Com estàs?
1: Molt bon dia, Marc. Encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres.
0: Hem de parlar de la taula d'habitatge, perquè hem tingut ja el cens de pisos buits. S'ha parlat d'incorporació també al catàleg, podríem dir, municipal, d'un nou pis per tanteig i retracte, i de

0: l'altra banda, també un nou pla local d'habitatge. Josep Maria, com ho aneu seguint tot plegat?
1: Bé, entenc que l'habitatge és un dels problemes principals no només a Premià de Mar, sinó arreu. I, per tant, qualsevol política que ajudi a posar al mercat dos pisos de lloguer, i si poden ser lloguers assequibles, doncs millor que millor. En quant a Premià de Mar i al cens d'habitatge, jo crec que la primera sorpresa és la quantitat de pisos. Al final, si no m'equivoco, són 141 els que possiblement estiguessin buits. Per tant, parlem que el 99% dels pisos de Premià de Mar estan ocupats, no? Jo ho dic perquè sempre al ple sortia la possibilitat de que hi havia més de 1.000 habitatges i el 10% dels habitatges estaven buits, però al final sembla que aquesta dada no és la que està sobre la taula. Jo penso que s'ha d'aprofitar aquesta dada i s'ha d'aprofitar per treballar i fer polítiques per aconseguir que aquests habitatges, o gran part d'aquests habitatges, entrin al mercat i es puguin llogar. El que passa que darrere ara hi ha tota una tasca política de veure en quin estat estan aquests habitatges, per què les famílies, els propietaris no els posen en lloguer o a la venda, i quines polítiques posarem en marxa per incentivar també, no?, que aquests habitatges surtin al mercat, més enllà de penalitzar més IBI o altres impostos, que seria una altra manera, diguéssim, en negatiu de fer-ho. Per tant, queda molta feina per davant. I al final, el més important és el fet de que d'aquí un any, diguem, quants pisos hem aconseguit posar al mercat, no? Jo crec que la dada no és anunciar que tenim un cens d'habitatges buits, sinó quants realment aconseguirem posar-los al mercat. Una altra via, com bé deies, és el tanteig i retracte, que aquí sí que la inversió de l'Ajuntament és per comprar un pis directament. Jo penso que aquí sí que s'ha fet un esforç a nivell pressupostari per tenir aquests pisos i aquestes compres d'aquests pisos, per tant, és bona notícia. Jo crec que hem de continuar treballant per un dels problemes més importants que tenen els veïns i veïnes de Premià de Mar.
0: Mm-hmm. Molt bé. També és l'hora de la veritat aquests dies per la Mar Nova. Haurien de començar ja en breu aquestes obres.
1: Sí, és bona notícia, no?, que al final puguem aconseguir que la Mar Nova tingui una escola, anava a dir com cal, però no, perquè l'altra també els agradava molt i estava, tot i que estaven en mòduls, doncs estaven fent les classes allà bé, però sí que és veritat que jo crec que la Mar Nova es mereix tenir una escola i Premià de Mar es mereix tenir ja un edifici. Més enllà de que al final, evidentment, l'esforç l'està fent els veïns i veïnes de Premià de Mar, perquè una bona part del pressupost que hauria de ser de la Generalitat, en aquest cas, qui és la que té, diguéssim, la competència, doncs no assumeix el 100% de l'escola. Però és bona notícia que comencin les obres i que puguin acabar per quan comencin els nens i nenes a estudiar.
0: Molt bé. Aquests dies també preguntarem a les diferents forces polítiques i farem balanç dels 2 anys que fa de la implantació del nou sistema de recollida de contenidors. Com estan valorant la situació? Com creuen que serà també a curt termini? O què passarà a curt termini, tenint en compte que tenim ara una empresa fent una espècie d'estudi per veure si els contenidors s'han o no d'obrir de manera universal i quina és la millor decisió, quines són les millors opcions a l'hora de millorar aquest sistema de recollida. Com ho valoreu des de Ciutadans tot plegat, Josep Maria? Com han anat aquests 2 anys i com està la situació ara mateix?
1: Sí, bé, jo en aquest sentit he estat molt crític amb el balanç final d'aquests 2 anys i ja defensava fa uns mesos de que si el sistema no funcionava s'havia de canviar i facilitar la vida dels veïns i veïnes. Jo crec que és el tema més important que tenim a sobre la taula a nivell veïnal, no? Tot el que és no només la recollida d'escombraries, sinó la neteja. És un tema recurrent i que en aquests últims anys doncs, ha guanyat, diguéssim, molt de protagonisme si veiem les xarxes socials en el sentit que els veïns estan descontents amb el nou sistema, que no li veuen el què, tampoc veuen avantatges amb el tema de poder reciclar i que això reverteixi en pagar menys quotes. Al final, inclús es van fer unes quotes de 2 euros que encara van complicar més el sistema. Jo crec que aquí tenim un problema de gestió, s'ha de gestionar millor, s'ha d'apretar millor a la concessionària i realment jo crec que tampoc hem de fer gaires estudis per veure què és millor que s'obrin els contenidors. Jo, per mi, ja s'haurien d'obrir. La decisió pràcticament està presa. Inclús jo he sentit el senyor alcalde que parlava d'obrir els contenidors i de fer un sistema alternatiu. És a dir, que qui vulgui fer la targeta, que la vulgui fer servir, i qui no, pues que no. I un altre element també jo crec important és el tamany dels contenidors. Jo penso que el tamany dels contenidors tampoc és adient per una població com Premià de Mar i pel volum de residus que generem i, per tant, també hauríem de posar-ho sobre la taula. I, en tercer lloc, és la neteja. No només hem de tenir uns contenidors oberts i en condicions, sinó que han d'estar nets. Aquí jo crec que l'equip de govern ha de trepitjar més carrer i està pendent de estar en la situació de cada illa de contenidors i realment, ara que arriba l'estiu, encara és més problemàtic el fet que hi hagi brutícia al carrer, doncs que aquests temes es posin a sobre la taula i s'arreglin.
0: Molt bé, veurem com segueix tot plegat i evidentment estarem pendents també. Amb quina nota li poseu a la nit del comerç, a la festa del comerç, la nit de compres? És pràcticament com una prèvia festa major també. La gent té ganes de sortir al carrer, evidentment, i també si ho fan els comerços i la gastronomia pròpia premianenca, doncs convida, no?, a fer una volta, a comprar i a passar una bona estona també en societat a la plaça Països Catalans, a la Gran Via i al Mercat. Com ho valoreu?
1: Com bé dius, sí, que és una prèvia a la festa major i que la gent està animada i vol sortir al carrer, sobretot a la nit, no? Amb el calor que estem patint. Evidentment, el poder sortir una mica de fresqueta i poder prendre alguna cosa o poder gaudir de la gastronomia, jo crec que és una bona notícia. A més, que jo crec que la dada més important és si li és útil al comerç. Sembla que el comerç està content de com ha funcionat aquesta nit del comerç i jo penso que aquesta és la bona notícia, no? Que realment, des del punt de vista polític, es posin a sobre la taula events o actes que realment serveixin, no? I qui ha de fer la valoració no és jo, el regidor de promoció econòmica, que està molt bé que faci la seva valoració, però jo em quedo més amb la valoració del comerç. Si ells els està funcionant, per mi és una molt bona notícia i que hem de mantenir-ho.
0: Molt bé. Cap de setmana també per reivindicar la diversitat i celebrar el Dia de l'Orgull. També s'han fet diferents activitats per celebrar-ho, per reivindicar-ho i entenc també que des de Ciutadans, Josep Maria, doncs veieu amb bons ulls, no?, tot el que sigui reivindicacions a la diversitat.
1: Sí, jo crec que és un bon element el fet de que des de les institucions, no, donem recolzament a el que hauria de ser ja normal, no? Que tothom té dret a viure com vulgui viure i amb qui vulgui viure i que això no, en definitiva, no ha de ser motiu de cap tipus de problema, no? I això, des de les institucions, donar aquesta imatge d'unitat de tots els grups polítics que estem d'acord amb això, jo crec que és una bona notícia i és una bona imatge.
0: Molt bé. Volíem fer també una prèvia de festa major per saber com l'encareu, com es viurà, si creieu que aquests 30 anys mereixen algun acte especial o si ja s'ha fet prou i, evidentment, també si en teniu ganes.
1: Sí, clar que en tenim ganes de festa major, són uns dies molt especials pels premianencs i premianenques. Jo penso que la festa major cada any ha anat guanyant protagonisme, no només des de la vessant institucional política, sinó totes les entitats que treballen i que gràcies a elles pues, la festa major té la repercussió que té i també a vosaltres la ràdio per recollir, no?, la nostra festa major que ha anat creixent al llarg dels anys i s'ha convertit en un referent a tota la comarca. Per tant, és una bona notícia i jo penso que gaudiran d'aquesta festa major.
0: Molt bé. És el darrer espai d'aquest curs, Josep Maria. Voleu afegir alguna cosa més? Voleu aprofitar els darrers minuts per afegir alguna cosa més?
1: Bé, per desitjar una molt bona festa major a tothom, als premiants i premianenques, hem d'agafar forces per la propera temporada que venen corbes a nivell polític, a nivell institucional i a nivell de municipi. Per tant, jo el que desitjo a tots els premiers prevenenques una bona festa major i un bon estiu.
0: Venen corbes i molta activitat, molta activitat. N'estarem molt pendents també perquè és un any important tant per Premià de Mar a nivell social, cultural i de teixit municipal, però també pensant en les properes eleccions municipals, imagino, que anava per aquí,
1: Sí, i tant. Em referia a això, no? Ja es veu més moviment polític en aquests mesos, ja es van nomenant candidats i candidates, ja la gent està, diguéssim, amb aquest xip del maig de l'any vinent, i això és el que viurem, jo crec, en aquesta temporada vinent.
0: Molt bé. Doncs a carregar bateries, a gaudir de l'estiu i també d'aquesta festa major. Josep Maria Cano, agraïm moltíssim des de la ràdio local, des de Premià Mèdia, que durant cada dia puguem comptar amb l'opinió també de Ciutadans, i en aquest cas de tu com a regidor, perquè és important també tenir l'opinió i el punt de vista de les diferents forces polítiques, també perquè la ciutadania pugui tenir una idea del que pensen els seus representants polítics. Així que t'agraïm, com sempre, la participació en aquest espai i, evidentment, també la voluntat que la ràdio també se'n pugui fer ressò d'aquest argumentari i d'aquestes idees. Que vagi molt bé l'estiu i gràcies, com sempre.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i entre tots fem poble, o sigui que tirem endavant i a continuar amb la nostra tasca, que també és una tasca important.
0: Que vagi molt bé,
1: que vagi bon molt estiu. Bé, bon estiu.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui. Fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valor de rigorós estiu.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Pues vinga.
1: Molt bé.
0: Molt interessant el que ens ha explicat la Babidala i a tope.
1: Som-hi. Seguim amb altres compres que vam fer durant aquest còmic Barcelona.
0: Una que ens va sorprendre, que jo em vaig entrar en el mateix saló del còmic, que no ho sabia.
1: Sí.
0: I qui, si no, Outsiders, era els únics que podien editar aquest còmic.
1: Outsider Comics van publicar Càrcel Pagada, Bandeja Gratis, que és el còmic de Cecilio G, que és un personatge conegut perquè és cantant.
0: És cantant de hip-hop.
1: Sí, bueno, sempre rap, trap, rap, una sí, cosa... Cantant del que ell vulgui, rap, perquè té un disc de punk, també. O sigui, que en realitat és un cantant molt polifacètic i ens ho torna a demostrar amb aquest còmic que jo ja he pogut llegir. I parla sobre la seva estada a la presó. Mm-hmm. Ens explica una mica per què està allà i com ho viu ell des de la presó. És un còmic així, fet doncs, des de la presó, amb la tècnica que té allà, que és boli i paper,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Veus que és big, boli big.
1: Sí. I està molt divertit, a la vegada que també et fa reflexionar molt doncs, això, no? De com viuen la presó. Jo crec que aquest còmic també va ser una eina perquè ell es pogués desfogar una mica, no? I tenir com una sortida artística durant aquells dies a la presó. I si us agrada el personatge i la persona que hi ha darrere el personatge, jo crec que us podrà agradar molt també aquest còmic. L'edició, com bé dèiem, és xulíssima perquè ve com amb una bossa de plàstic així de proves, no? Confidencial, sí, sí, proves. Sí. I ve amb enganxines, ve amb una panarola, perquè ell mateix sí, explica dins del còmic que són com les seves amigues.
0: Sí, bueno, que no n'hi ha rates a les presons, però n'hi ha moltes paneroles i al final són sí, com els animals de companyia que tenen ells.
1: Això mateix.
0: Quins animals de companyia, eh?
1: Això, llavors, aquesta edició molt xula també, així, molt...
0: Com sempre diem, Outsider Comics, les edicions són... li fan una cura especial i diferent a cada còmic.
1: Això mateix.
0: Que mola que t'hi cagues.
1: Sí. Seguim amb altres coses que vam trobar al còmic Barcelona. Per exemple, aquest nou còmic autoeditat, és fanzine, però té pinta de grapa americana, podríem sí, dir-ne. No? L'editorial es diu Cor Còmic i són uns germans...
0: Tres, no?
1: Sí, que també esperem poder convidar aquí i poder xerrar sí, amb ells. I han publicat Costat Obscur, que és aquesta sèrie... que per ara són tres números, però en principi jo crec que seran més, de superherois aquí a Catalunya, i és això, el protagonista és en Marc, que és un personatge que també aconsegueix uns poders especials
0: ai.
1: I s'ha d'enfrontar, marxa a la guerra per enfrontar-se als dolents, diguéssim.
0: A quina guerra? En quin temps està ambientat, això?
1: Bueno, és un país fictici, però podria ser qualsevol guerra dels que hi ha ara. En parlarem més amb els autors, si et sembla bé, i que ens expliquin també una mica en quins personatges s'han basat, perquè hi ha molta... podríem dir que hi ha...
0: Mucho homenaje.
1: Sí, molt homenatge al còmic americà.
0: Perfecte.
1: Més que tenim més, l'Adrià Turina també estava per allà, pel Còmic Barcelona, no tenia paradeta, però segurament estava de visita, i on el vam veure va ser a la Diada del Còmic en Català, que és on vam poder comprar-li l'última del Pere al Navalles.
0: Exacte, això, el Pere al Navalles, n'hi ha una cançó que és Pedro el Navaja.
1: Pedro el Navaja.
0: Pedro el Navaja, na-na-na-na-na-na-na-na.
1: Sí.
0: Que més o menys fa així.
1: Basant-se en aquesta cançó, l'Adrià ha fet aquest còmic, que és amb estil també rotllo noir, no? Sobre...
0: M'agrada perquè compris el còmic,
1: sí,
0: l'eslògan, un còmic negre amb un final de merda.
1: Perfecte. Pues, ell mateix ens fa l'espoiler. Molt interessant, també. Succeeix al barri gòtic de Barcelona i fins als carrers de Ciutat Vella. Molt xulo. L'Adrià Turina, com sempre, també trenca una mica els esquemes i les vinyetes i els formats. Així que molt interessant poder llegir-lo, també.
0: Molt bé.
1: Què més tenim així per anar complementant aquests còmics i fanzins també?
0: Aquest està xulíssim, la
1: sí, portada. Es va publicar també de cara al Còmic Barcelona el fanzín, bueno, no sé si li diuen fanzín, jo crec que sí, que es diu Gato, i és la primera iniciativa editorial de David Lafuente i David López, que aquests dos autors mítics que han treballat sobretot pel mercat internacional, són els que també condueixen el programa Streaming de Dibujantes, que el podeu trobar a YouTube, que és un programa on també xerren una mica amb autores i autors, com fem nosaltres aquí, més o menys, però ells... Com

0: són tots autors, doncs poden parlar de coses com més específiques dins del mercat, no?
1: Fas millor que nosaltres, va.
0: En aquest Gato, és aquest còmic que té 64 pàgines i té quatre històries. Una de 8 pàgines de Miquel Odigas, una de 4 pàgines de Mike Remacha i després 10 pàgines del David López i del David Lafuente també, una història més curta de 2 pàgines i una de 18. Carai, totes al voltant de la ciència-ficció. Així que si us agrada la ciència-ficció i els dibuixants potents, no us ho perdeu.
1: Perfecte.
0: Per anar acabant amb aquestes recomanacions... teníem el Meigatas, que és un altre còmic...
1: Ui, aquest m'agrada molt, el joc del nom de...
0: Meigatas, són Meigas i Gatas, no? Ah. És l'autora gallega Paula Xesire, que és una autora que ja havia... Aquest còmic s'havia publicat com a fanzine i l'havia fet un crowdfunding a Verkami per publicar aquest còmic, que després... L'editorial Fandogàmia va publicar també, sota la seva editorial,

0: en alguns còmics i projectes editorials que s'estan finançant amb aquesta plataforma de micromecenatge i tenim, per exemple, un llibre que està xulo sobre el còmic de ciència-ficció que és sobre la història, que es diu Vinyetes Siderales, que és una història del còmic de ciència-ficció que des de les seves primeres publicacions a principis del segle XX fins ara. O sigui que fan com un repàs fins ara. Després, s'acaba d'acabar el crowdfunding d'Ananke, de Francesc Grimald i l'Òscar Martín, que són dos autors que aquí hem comentat molt. L'Òscar Martín és el de Solo i el Francesc Grimald el vam seleccionar com un dels millors còmics fa dos o tres anys ja.
1: Sí, perquè aquell còmic era... Sí. Donava peu a fer un món molt obert.
0: Doncs ara l'Ananke s'ha finançat a Mercami i sortirà també a llibreries aviat, que és un còmic no tan fantàstic com ens tenen acostumats aquests autors, sinó tirant més a històries més emocionals i de relacions de parella i tal. Per això, alguna altra recomanació que està ara mateix a Mercami, hi ha l'Umbra Nova, El ladrón de sombras, que és de l'editorial Serendipia, els autors són José A. Fideu i Robert, i també és una història rotllo steampunk, que és aquesta estètica, mig fantasia, mig ciència-ficció, amb el vapor, no?
1: Amb tot amb màquines de vapor. Això, hi ha molts engranatges grans i tal.
0: Doncs aquesta història està basada en aquesta estètica steampunk, diguéssim.
1: Està molt xulo.
0: Amb la màgia que està prohibida i hi ha aquests dos personatges que són el cazador de sombres, han de trobar-lo i s'amaga per els carrers.
1: A les ombres dels carrers.
0: Sí. Doncs això ha sigut aquest programa especial, fanzines, autoedició. Com sempre, hi ha moltes coses més i moltes propostes autoeditades. Nosaltres sempre recomanem anar a festivals com el Graf, com el Guter, o fins i tot el Low Comics, i allà trobareu sempre propostes molt interessants. I apostar pels projectes així més petits que potser no es troben a les llibreries més grans. Així que ens veiem la setmana que ve, no?
1: Sí.
0: Amb més còmics.
1: Adéu, bufaganyes!

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Passem aquesta hora per la Fundació El Maresme, que enguany celebren 60 anys i donen servei a centenars de famílies i a milers de persones, també. Ens han explicat que estan a la cerca d'un nou centre ocupacional, perquè tenen llista d'espera, a més, i avui han vingut a la ràdio per parlar justament sobre aquests serveis i com acompanyen tant a les famílies com a les persones amb discapacitat, que també atenen. Avui en parlem amb la Domi Rodríguez, que és referent de famílies de la Fundació El Maresme. Domi, benvinguda a la ràdio.
2: Gràcies, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Bé, fantàstic. Avui aprofundirem una mica més en aquests serveis i, evidentment, també amb aquesta relació important amb les persones, tant usuàries com les seves famílies. Ha vingut també en Carlos Sancho. Ell és un premianenc, justament, que forma part de l'Associació de Famílies i que també és una de les persones ateses, evidentment. Benvingut a la ràdio, Carlos.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: Gràcies per venir a explicar-nos d'una banda, Carlos, tu el teu cas, concretament, i com esteu vivint, també, i com viviu aquesta relació, com és el dia a dia, tant de les famílies com de les persones amb discapacitat que són ateses a la Fundació El Maresme. Si et sembla, Domi, per començar i posar una miqueta de context, expliquem què és el que feu. La primera pregunta, que perquè la gent se situï també, a quanta gent ateneu?
2: Bueno, la Fundació Maresme és una entitat que atén, per definició, a persones amb discapacitat i a les seves famílies. Durant l'any 2025 hem atès un total de 4.000 persones. Tenim una xarxa molt àmplia de serveis que... Bueno, doncs abarca des de les edats molt primerenques, amb un servei d'atenció precoç, fins a l'edat adulta, amb serveis de teràpia ocupacional, serveis d'habitatges, serveis d'inclusió a l'empresa ordinària, tenim un centre especial de treball, i com et dic, és una xarxa de serveis molt àmplia que ens permet atendre a milers de persones.
1: Clar, jo entenc que per moltes famílies, Domi, sou les respostes i el camí, no? Però també és veritat que ha volgut temps, no? Per tenir també totes aquestes respostes i per poder ser capaços de atendre degudament tot aquest neguit o aquest cúmul de dubtes, que imagino que a les famílies també els hi venen al cap, doncs d'una banda has de tenir predisposició, no? I de l'altra també les respostes adequades. No?
2: Clar, ara just fem 60 anys i ja saps que a la història de la humanitat 60 anys és un sospir. I en 60 anys nosaltres hem construït tota una història que va començar amb un sol centre, que era una escola per nens amb discapacitat, una escola d'educació especial, i que després ha anat creixent i ha anat doncs, derivant amb tota aquesta gran entitat que és la Fundació Maresme. I pel camí, doncs, de la mà, famílies i professionals, hem anat, i persones ateses, sobretot, que són al centre i que sempre han de ser el nostre gran objectiu principal, doncs, de la mà, persones ateses, professionals i famílies, hem anat buscant i donant resposta a totes aquestes preguntes.
1: Carlos, com és la vostra relació amb la Fundació El Maresme? Quan us vau trobar, és el que dèiem, hi havia aquest punt de dir, uf, com a mínim aquí em poden atendre, poden saber com ens estem sentint i ens poden donar una espècie de guia, no? Un GPS de cap on estan les solucions, no? Com ho hem de transitar, això?
3: Bueno, mira, ràpidament seria des del meu fill, té la síndrome de Down, i quan va néixer, bueno, ens van ja encaminar cap a la Fundació El Maresme, perquè, bueno, los síndromes de Down tenen una sèrie d'anomalies, no?, quan neixen, no?, i ja vam anar de seguida, ja quan ja tenia un mes el meu fill, a la Fundació, al CDIAP, que és una estimulació precoç pel meu fill. Des de llavors ja hem estat quasi bé tota l'estona ja amb vincles, encara que vam anar a l'Escola de les Aigües, una que està en Mataró, que és per la discapacitat, surtes d'aquí i ja continues ja una altra vegada amb la Fundació. I d'encara aquí estem, i ja veurem, ja veurem.
1: La relació és bona? Us sentiu escoltats?
3: Totalment, totalment. Totalment, sí, sí, sí. Home, sempre tens un neguit perquè saps el que tens i estàs sol, penses que estàs sol. I, bueno, tens que anar i tens que fer coses i bueno, és un camí molt llarg i una mica tortuós, perquè, bueno, la discapacitat és el que té. Que bueno, això. I gràcies a Déu, sí, sí, sí. Nosaltres ens sentim arropats i fem molta pinya, molta pinya. Jo ara estic a l'associació de pares, però abans havia estat també de patró de la Fundació. O sigui que estic molt, molt vinculat i hem estat vivint tota les últims 20 anys tota l'evolució, que ha estat molt, molt, i però encara no hi ha prou, perquè ara estem amb tot això que estem dient de l'error 404, perquè jo quan van sortir de les aigües van trobar que havíem fet un nou centre, que és el Pere Parera, per la gent de l'STO, del Servei de Teràpia Ocupacional, i jo el vaig poder ficar allà dins. Què passa? Que això es va omplir en 2 anys. Clar. I ara ja estem una altra vegada amb... O sigui, que tots són problemes, ja veus tu, que van fent, però sempre hi ha problemes que s'han de solucionar, clar.
1: També, que important per les famílies, sentir-se escoltats, també, com dèiem, i saber que els poden ajudar, no? Que tenen una mà estesa per resoldre els dubtes que tinguin, evidentment també perquè estan preocupats, no?, pels seus familiars amb discapacitat. També, com deies, 60 anys no són res, però és veritat també que anem evolucionant, no? I anem, sobretot, posant el focus allà on cal. Per exemple, en com atendre les famílies, no? Crec que heu fet un programa d'atenció especialitzada d'una banda, tant individual com grupal, a l'hora de poder doncs, saber què els preocupa, no? Com ajudar-los, com atendre'ls i cap on va també aquestes necessitats diferents. No?
2: Sí, i també per donar-los el lloc que han d'ocupar. Que ells, per nosaltres, unes famílies que se senten part de l'entitat poden aportar moltíssim i poden ajudar molt a que l'entitat avanci pel camí que ha d'avançar, perquè ells tenen molta força, molts coneixements també, i aquest camí l'hem de fer conjuntament. Uh-huh. Llavors, fa un parell d'anys que creem un programa d'atenció a famílies anual i aquí tenim en compte doncs, des de l'atenció més individualitzada, sempre que ells ho necessiten, fins a entendre també el poder de les famílies com a col·lectiu i les necessitats també de les famílies com a col·lectiu. Són persones que tenen una càrrega important, en Carlos ho ha explicat molt bé, una vida de lluita des de que ha nascut el seu fill i per tant entenem que l'entitat els ha de cuidar també, no? I bueno, l'any passat vam crear una escola de famílies que diem nosaltres, i des d'aquí oferim una sèrie de xerrades, tallers, sobre temes que sabem que els poden interessar o que ells han manifestat que necessiten aprofundir. Normalment aquestes xerrades i tallers són presencials, però també per petició de les pròpies famílies vam crear unes píndoles formatives online perquè alguns ho tenen més difícil per poder assistir. Uh-huh. I també hem creat 2 grups de suport, un que diem un grup de suport multifamiliar, que està obert a qualsevol persona de la família i inclosa la persona amb discapacitat. O sigui que en allà conflueixen pares, mares, germans, germanes i també la persona atesa. És un grup que condueix una terapeuta amb molts anys d'experiència de treball en famílies. I després tenim també un grup de germans i germanes al qual s'han anat afegint també cunyats i cunyades i algun nebot. I que és un grup que està funcionant molt bé i que s'està creant un vincle supermaco.
1: És quan te n'adones que no estàs sol, no? Que no estàs sola, no? Que allò que et passa a tu, que allò que et preocupa a tu, li preocupa també a altra gent, no? És aquest poder de la pinya que explicava el Carlos, no?
2: Correcte, això és fonamental, això és fonamental. A més, són persones que han viscut unes particularitats que no sempre troben aquesta comprensió a la societat, no? I que, en canvi, entre ells s'entenen, s'acompanyen i hem trobat que això és molt important i és meravellós per ells.
1: Potser es deuen sentir una mica invisibilitzades, no?, en tot el procés i d'altra banda, també, segurament preocupats, preocupades per què poden fer ells perquè el seu germà, la seva germana, el seu familiar estigui millor, no?, o estigui més atès, més comprès, li pugui facilitar la vida, no?
2: Sí, és així.
1: Quins temes preocupen en aquesta escola de famílies que dèiem, no? Hem volgut posar directament a les famílies l'altaveu per saber com se'ls pot ajudar, no? Carlos, quins temes preocupen a les famílies?
3: Bueno, el començament, com ja t'he dit, és a veure quan, si pot anar a un taller, algun centre que pugui fer alguna cosa. Però després van creixent i es fan grans. I el temor que després tenim tots és, i després què? Després hauria de ser alguna residència. Però, clar, no ens deixen entrar a qualsevol residència. I nosaltres hem de fer, també, és que això ho hauria de fer la Generalitat, que segurament que fa el que pot, però és poc. Uh-huh. I nosaltres ara què tenim? Quan tenim gent ja de 50, abans duraven molt poc, però ara no, ara sortosament tota tothom, no? Tenim ara la vida més llarga, no? Uh-huh. I, clar, fa falta, per això et dic que sempre hi ha problemes, no? Ja són persones que tenen 50, més de 50 anys, i haurien d'entrar a una residència. I no en tenim cap residència. Tenim dos, però que estan plenes. I això és un problema greu per als pares que ja són grans. Uh-huh. I pensa que aquests pares es fan grans i no poden ja fer res amb el seu fill. Ja no poden, perquè ja són grans. I fins i tot es moren. O sigui que això sí que és un problema. Per això et dic que el problema es comença des de que neix fins que es moren. Però que afortunadament ens sentim acompanyats amb la Fundació.
1: Clar. És un recorregut vital, no? Alhora un procés que dèiem, no? Si la Fundació té 60 anys, doncs també moltes de les problemàtiques les aneu vivint quan sorgeixen, no? Es tracta de posar resposta quan tens el problema sobre la taula.
2: Totalment. I pensa que els nens que van començar, els nens i nenes que van començar en aquella primera escola de fa 60 anys, ara ens suposen un dels reptes més importants que tenim en l'actualitat, que és com tractar bé l'envelliment de les persones ateses. Mm-hmm. Llavors, aquells nens que van començar en aquella primera escola ara tenen 70 anys i molts continuen a la Fundació Maresme, no? I han fet tot aquest recorregut vital, no?, des de la sortida de l'escola, i l'entitat ha anat creixent amb ells.
1: Mm-hmm. Carlos, no em voldria oblidar que abans també m'has dit que volies posar molt en valor a les persones que treballen amb els vostres familiars,
3: els monitors,
1: amb la gent amb discapacitat,
3: els monitors,
1: que forma
3: auxiliars,
1: part de la...
3: Tots. Clar, és que és un treball que jo crec que és vocacional, perquè no ho fa qualsevol persona. Uh-huh. I això també és un agraïment per part nostra, no? Per ells. I, clar, saps què passa? Que no està... Bueno, està pagant tot el que fa la Generalitat, està molt, molt atrasat, molt atrasat. I, clar, tenim el problema de que no els hi arriba la pasta, no els hi arriba. I què hem de fer nosaltres? Pues que és que si se'n marxen i se'n van a un altre lloc perquè no cobren el que ells fan, no? Tenim el problema de que a veure qui arriba després. O sigui que nosaltres tenim por de que se'n marxi gent i que hagi d'entrar altres persones que no tenen aquesta experiència amb ells. I això sí, és important. Estan fent ells tot el que poden, no fan bueno, fan... O sigui, les ara no em sortirà la paraula, perdona'm amb els nervis, no?
1: No pateixis.
3: Nosaltres anem amb ells quan fan protestes i tot allò, perquè...
1: Sí, que reivindiquen.
2: Moltes,
3: la reivindicació nosaltres amb ells, per això, perquè et dic, perquè és que aquesta vocació que tenen és una llàstima que es perdi.
1: Clar. Aquesta fuga de... de talent, no? I també de vocacional, no? A l'espera de saber també què pot passar. Avui estem parlant amb la Domi Rodríguez, referent de Famílies de la Fundació del Maresme, amb en Carlos Sancho, que és un premi nen que forma part de l'Associació de Familiars, per conèixer de primera mà doncs, què fa la Fundació del Maresme i també com s'atenen aquestes famílies i les persones amb discapacitat que hi formen part. També mirant cap al futur, com dèiem, no, Domi, per donar resposta a aquestes preocupacions, evidentment. Hem parlat també d'aquesta escola de famílies, d'aquesta proposta d'atenció. Quines més respostes es poden donar? És a dir, teniu altres pensades cap al futur en aquesta manera d'acompanyar?
2: A nivell d'atenció a famílies, per mi la idea més important és aquesta voluntat d'evolucionar plegats, o sigui, de continuar amb aquest avenç, no?, que dèiem, i continuant sumant a la història de la discapacitat, però sempre junts, no?, i sempre amb la veu, sumant la veu de les famílies. Som una entitat que volem ser molt transparent i, per tant, que les famílies estiguin implicades és molt important per nosaltres. Ara començarem a crear un consell de participació de famílies i persones ateses per poder escoltar encara més la seva veu. I bueno, per aquest any tenim programada també una jornada de famílies per això, per continuar avançant plegats i trobar sempre aquests moments de treballar conjuntament, perquè al final el que vol l'entitat és que s'escoltin les veus dels que més saben de les persones amb discapacitat, que són les seves famílies.
1: Clar, que sí, ja sabeu també que la Fundació El Maresme té en marxa aquesta campanya 404 per cercar un centre ocupacional i poder seguir donant servei a totes aquestes persones usuàries que malauradament estan en llista d'espera i que, com el Carlos, doncs també demanen solucions i també estan preocupades per saber què poden fer amb els seus fills i filles i millorar la seva qualitat de vida. Seran dies també especials perquè vindran les dissantes amb la Bet i amb tota la colla també, que són dies molt especials, imagino també per les persones usuàries, no, Carlos? Que al final ho viuen de manera especial.
3: Sí, bueno, mira, et diré que aquest any, bueno, jo ja porto temps que estic dient, no? A veure si tenim una mascota que se'n senti, no? I estava jo sempre dient que ara aquí, que estarà la festa major, no?, que estiguin aquí també el Santi, que és la mascota, no? Uh-huh. I que estigui aquí també a les festes de Premià. I sembla ser que sí.
1: Crec que sí, no? Que sí, enguany ja formen part del programa.
3: Sí, sí, sí, perquè clar, nosaltres el que volem també, que Premià de Mar, que pensa que és el segon, és la segona població que aporta més persones a la fundació, perquè som molts, molts també a Premià de Mar, molts. Uh-huh. Em sembla que són 2.100 els discapacitats que hi ha a Premià de tota la mena, no? I, clar, un bon nombre són aquests, no? I el que volem és també donar que la Fundació arribi també a Premià a la Festa Major, i seran els contes del Santi i tot això, per la canalla, que això és molt maco.
1: Uh-huh. Els contes i els jocs del Santi, que arribaran també a aquesta Festa Major de Pirates i Premianencs aquest principi del mes de juliol. Sí, sí. Ha sigut un plaer avui poder conèixer de primera mai poder xerrar una estoneta amb la Domi Rodríguez, la referent de les famílies de la Fundació El Maresme, amb aquesta importància també a conèixer de primera mà quin és el seu neguit i poder donar-los respostes. Gràcies, Domi.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé aquests
2: vosaltres.
1: Dies també, i espero també que l'estiu serveixi per descansar i recarregar bateries, perquè us agafeu amb ganes també aquesta feina tan bonica que feu i tan essencial, evidentment. Mm. Que també
2: Gràcies.
1: Ho és, I agraïm també al Carlos, que és premianenc i forma part de l'Associació de Familiars d'aquesta Fundació del Maresme, que hagi vingut a explicar-nos el seu cas i aquest bon vincle que tenen amb la Fundació El Maresme, a l'espera també de trobar un nou centre ocupacional per poder seguir donant servei. Carlos, gràcies.
3: Gràcies.
1: Ens veiem a la Festa Major.
3: Gràcies per donar-lo la veu.
1: Només faltaria, i tant que sí, ja ho sabeu, l'espai de la Fundació El Maresme a Premià Media, una col·laboració que seguirem fent també a partir del setembre, perquè farem, evidentment, ja ho sabeu, programació d'estiu, però a partir del setembre hi tornarem per conèixer de primera mà com avança i tots els serveis que ofereixen també des de la Fundació. Un plaer a tots dos i gràcies per venir.
3: Moltes gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. El regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès a molts premianencs tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
3: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar...
1: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
4: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Mèdia dos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
5: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
6: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
5: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
4: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
7: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
4: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
8: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
4: No més pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
9: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
4: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis. El cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols i el termòmetre podria baixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
13: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
14: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
11: Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
2: El PSC de Premià de Mar ha reforçat aquest cap de setmana per mitjà d'un vídeo a xarxes socials la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors, publicació a la qual ha respost immediatament a través del mateix canal el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès. En la línia del que ja havien expressat fa uns dies a Premià Mèdia, els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà i també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cánovas, que també reitera l'exigència que es convoqui la taula de sostenibilitat i s'informi exhaustivament als grups municipals sobre l'evolució del sistema.
16: Les premianenques i premianencs ja estem farts del que està passant a Premià de Mar amb la brossa. Inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb tot el que això comporta i, sobretot, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu. Que es treballi, però que es treballi de veritat aquesta taula de sostenibilitat que Esquerra Republicana demanava que es fos mensualment quan estaven a l'oposició i que ara mateix només s'ha fet un cop. Demanem aquesta taula periòdicament i que sigui una taula on s'aportin dades.
2: Com diem, el mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, respon per escrit a la mateixa publicació d'Instagram i carrega fort contra els socialistes. D'entrada els fa notar que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió i es pregunta irònicament per què han triat justament aquell indret. I tot seguit, Ripollès recorda que el PSC, la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. Diu tot seguit que el 2023, quan s'havia de començar a implantar el nou model, li va tocar assumir-ne la responsabilitat, que no s'han amagat mai i que no ha deixat d'aplicar canvis per millorar un sistema que, com ha admès públicament els últims temps, no s'havia dimensionat adequadament a les necessitats del municipi.
17: Premià Mèdia. Informació.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí, aquesta
0: ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto els meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de la onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club. I es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada. I es tracta d'això.
0: Doncs, una cançó, també.
1: No? Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya també doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etc, etc, doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú
1: sí.
0: Podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve, hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot, el 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? Uh-huh. I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estaix del setembre, etcètera, etcètera.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona Clar. Molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com sí, us sí. ho feu, Montse, per estar sempre
1: doncs,
0: al
1: mira,
0: dia?
1: Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí, no? sí, sí.
0: I posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per a molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un sí, Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
1: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades, i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, uh-huh. I el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits. És a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
0: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Exposito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet, en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no?, més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs, ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs, que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
1: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora, és a dir, el nom de Premià de cara en fora a la Federació Catalana de Bàsquet o als clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
0: I de l'escoleta?
1: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu, em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
0: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballen moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
1: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària precisament per la grandària que està agafant el club. I és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació i pel seu creixement és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
0: I aconseguir un ADN AB Premià.
1: Exacte. ADN totalment de blau.
0: Molt bé, fantàstic. A Montse del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
1: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions. I jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos, en breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló. Menys mals de cap, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, em val molt la pena.
0: Molt bé, quants equips?
1: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra que, doncs, hauríem voltat també

0: estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu, amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor. Amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell doncs, humà i esportiu en aquest sentit, i que no tot han de ser resultats esportius de primer nivell, i dins d'aquests 28 equips amb l'escoleta hi haurà aquest equip inclusiu del qual estem superorgullosos de poder-hi col·laborar i de que portin el nostre escut i la nostra samarreta.
1: Mm-hmm. Fonamental també aquest paper i aquesta inclusió, no? Perquè tothom pugui gaudir de l'esport.
0: Exacte, i que els valors del bàsquet van molt més enllà d'això, dels resultats, perquè el que et queda quan generes aquest grup, aquesta capacitat de sacrifici, d'esforç, de pensar amb el bé comú, no? Perquè és un esport d'equip, doncs això sempre et queda de per vida, són lliçons de vida moltes vegades.
1: Es nota que la Montse és una gran professional de la comunicació perquè avui ens ha donat molts titulars i estem molt contents que l'agrupació Bàsquet Premià de Mar estigui en tan bones mans, fent tan bona feina i apostant per aquest esport, ja no només competitiu, sinó també com a valor i com a eina fonamental per al desenvolupament social i cultural també, i de sentiment de pertinença a Premià de Mar. Montse, ha sigut un plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta nova temporada i que descanseu també una mica, que deixeu descansar el cap una
0: estona. Intentarem també fer-ho, esclar que sí. Que vagi
1: molt
0: bé. Moltes
1: gràcies.
0: Que vagi
1: molt bé, Montse, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primília, i a l'article que en parla es concreten els projectes més destacats que ara es presentaran formalment a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la

0: la triple vocació del programa, urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En aquest article, però, s'assenyalen projectes amb nom i cognoms. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça, amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics a diversos espais, començant per la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri. En aquest capítol més infraestructural, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'Escola Sant Cristòfol i l'adequació de l'espai municipal que tindrà la promoció de pisos a la fàbrica de pijames per acollir un equipament comunitari. Com diem, l'altra gran pota del paquet de projectes té a veure amb l'àmbit sociocomunitari, amb accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives. En aquest àmbit, l'article explica que entre els projectes hi ha programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Recordem que el llistat inicial de projectes confeccionat per una empresa externa i consensuat amb tècnics municipals i equip de govern s'ha posat en comú amb els grups de l'oposició i s'ha exposat i transaccionat amb teixit associatiu i veïns en general per mitjà de dues trobades. De tot plegat, n'hauria de sortir un document final que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol, segons estipulen les bases de la convocatòria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: un cop més hem de parlar amb els companys i les companyes de l'Oficina de Català de Premià de Mar i per això rebem i saludem de nou a l'Anna Roig. Com estàs? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
2: Benvinguda i a més molt fresqueta aquí, s'està molt bé.
0: S'està molt bé, és veritat que s'està molt bé. Hem de cercar també aquests refugis climàtics, i cercar una mica també l'ombra quan hem d'anar pel carrer i no hi ha doncs, més remei que anar pel carrer. Primer de tot, Anna, et preguntem com heu acabat aquest curs, entenem curs com a curs regular, com a curs escolar, no podríem dir-ho. Quina valoració en feu d'aquest curs que acabem?
2: Mira, precisament avui els alumnes, crec que des de les 7 del matí, estan rebent els resultats per correu electrònic, perquè la setmana passada van fer les proves, sobretot els que s'examinen el que en diem els cursos homologats, que és el que donen el certificat oficial. Aquí a Premià doncs, es feia un bàsic 3, que dona el certificat de nivell A2, es feia l'elemental 3, que dona el certificat de nivell B1, es feia... Després, a Premià de Dalt, que són veïns, l'intermedi 3, que és el B2, i el que feia jo, que era l'S3, que és el C1.
0: Molt bé.
2: I jo crec que tots els alumnes, la majoria dels alumnes, la immensa majoria, doncs crec que estan satisfets, perquè la veritat és que hem de dir que els alumnes de les oficines de català, dels cursos... són treballadors, aprenen, estudien...
0: Molt
2: jo
0: bé.
2: Crec que, per part del que és... Mira, jo només puc parlar per mi, però dels meus companys i així, jo crec que fem un bon servei i que ells també fan un bon servei, perquè jo sempre dic que l'ensenyament és com una mena de tracte, no?, entre el docent per un costat i els que estan a l'altre costat.
0: D'acord.
2: I els alumnes, vull dir, tots hem de donar de la nostra part. Per tant, sí, hem tancat aquest curs, ara ens toca omplir informes, etcètera, etcètera. La setmana que ve rebran el certificat també el seu correu, perquè ara tot va tan modern. I comencem el que fem els cursos intensius d'estiu. Els cursos intensius d'estiu, que realment són intensius, són de 45 hores, 3 hores i mitja, de dilluns a dijous, i només els fem dels nivells inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. Ben bé per aquelles persones que a vegades durant l'any no tenen temps o que volen concentrar l'aprenentatge. Aquí, a Premià de Mar, fem el bàsic 1, i a Premià de Dalt, jo sempre parlo també de Premià de Dalt, perquè és que...
0: Esteu gairebé junts, units.
2: Sí, sí, la gent, a vegades, segons on viu de Premià de Mar, diu, ah, si em queda molt a prop,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: I a Premià de Mar es fa un bàsic 2. El bàsic 1 d'aquí es fa als matins, i hem de dir que aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici que compartim, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
0: molt
2: que també ens fa molta il·lusió, que l'Ajuntament cada cop hi treballa més i cada cop és més habitable i més bonic. Per tant, l'edifici no
0: està operatiu,
2: no està
0: operatiu temps,
2: exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula amb aire condicionat, que és tan important.
0: Que bé.
2: Perquè el curs es fa del 2 al 23 de juliol, per tant, necessitem aula amb aire condicionat, sí o sí.
0: Molt bé, i com estan anant les inscripcions ara mateix, a dia d'avui?
2: Mira, les inscripcions encara no han començat. Comencen, es faran el 30, que si no m'equivoco és dimarts que ve, el 30 i l'1 de juliol. El 30 de juny i 1 de juliol estan ja al centre cívic, al carrer Esperança 19, on d'aquí uns dies anirem a comprar les samarretes i les casetes pirates, i es fan de 2:15 a 1 i de 4:45 a 8. Tot i així, recordo que les inscripcions també es poden fer en línia a la pàgina del Consorci General, cpnl.cat. Primer us heu de donar d'alta, fins i tot tenen el 012 per preguntar si tenen dubtes, i si no, que vinguin doncs, el 30 de juny i 1 de juliol a fer la inscripció al mateix lloc on farem el curs. Per tant, així la gent ja se situarà.
0: Molt bé. Com es fa, Anna, aquesta condensació de contingut en aquest intensiu? Perquè, clar, molta gent pensarà, home, déu-n'hi-do, tot el que haig d'aprendre en aquestes setmanetes.
2: De fet, està molt orientat aquella gent que després al carrer pot practicar el que ha après. Això és important.
0: És perquè... complementari, no?, a la pràctica del català,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, però també és a vegades hi ha gent que diu acabo d'arribar i que té una capacitat per absorbir, perquè una mica el bàsic 1 és el primer contacte amb la llengua, ara us ho explicaré, que ara hem tret un previ, però el bàsic 1 és un primer contacte amb la llengua i depèn una mica a vegades de la llengua primera que tinguis. Per exemple, qui ve doncs, de l'Amèrica Llatina, o qui és francès, no? Llengües romàniques, o qui és portuguès, llengües romàniques, ho tindrà més fàcil que qui ve, per exemple, jo què sé, de l'anglès o del rus.
0: D'acord.
2: No? Però sí que són classes que poden ser molt espesses, però jo penso que els docents, els tècnics del Consorci tenim els dits pelats, que es diu, la mà trencada o com vulguis dir, i fem que les classes siguin amenes. Però sí, s'ha de dir que és com una condensació que després has d'anar païnt a poc a poc. Però jo animo qui tingui ganes d'aprendre, de dir, va, doncs ja faig un bàsic, o qui ha fet un bàsic 1 i diu, doncs aquest estiu vull fer el bàsic 2 perquè al setembre ja vull començar el bàsic 3. Molt perquè si no, a vegades què passa? L'estiu són 2 mesos i mig. I ens n'oblidem molt. Estem parlant de nivells molt bàsics que comencem a aprendre. El resultat és bo. El resultat és bo. Jo penso que sí, però que sàpiguen això, que és treballar. És treballar. S'ha de
0: treballar. S'ha de treballar i tenir ganes, sobretot.
2: Sí, jo penso que... jo diria que gairebé un 70% és actitud en l'aprenentatge de la llengua, no?
0: Molt bé.
2: No aptitud, sinó actitud.
0: Actitud. Molt bé, perfecte. Sí, sí. Em deies que hi ha un previ, no? Que heu fet un nivell previ.
2: Sí, de fet, ja hi era, però no estava establert des de la Direcció General. Tots aquests nivells no ens els hem inventat els catalans. Són del marc comú europeu de referència de les llengües. Quan tu vas a fer anglès, vas a fer francès o vas a fer rus, no? Els continguts, cadascú amb la seva llengua, són els mateixos. Llavors, n'hi havia un que nosaltres abans en dèiem inicial, doncs ara és l'A1, el nivell A1, que és per el primer contacte, fins i tot gent poc escolaritzada amb lectoescriptura, que fins ara no tenia, fins i tot no tenia ni el certificat oficial. I ara, des de la Direcció General de Política Lingüística, ja té un certificat oficial, per tant, al Consorci també farem cursos a partir del setembre. I això també és important perquè cada vegada es veu més que, segons quins llocs de treball, potser només has d'entendre el que són les ordres bàsiques. I aleshores també és important que la gent pugui, doncs, aprendre'l, acreditar-ho i accedir a aquell lloc de treball on es demana el nivell que tu necessites.
0: Molt bé, molt bé. Doncs importantíssim, sobretot, el que ens deies, Anna, d'anar-ho adaptant també a les necessitats de les persones, no? Que al final parlar un idioma, una llengua, és fonamental per això, per treballar, per estudiar i per relacionar-te amb la resta de la població.
2: No? I tornem a insistir a la part que ens toca als catalanoparlants. No canviem de llengua encara que la persona tu pressuposis que, com que està racialitzada, per exemple, no sabrà català. Parleu català, que us endureu més d'una sorpresa. Aleshores, al setembre ja tornarem, en tornareu a convidar, m'imagino, per parlar dels nous cursos que ja començarem, 2 dies a la setmana, que ja serà això al setembre.
0: Molt bé. Però quines novetats hi haurà una mica al setembre, també, o com ho teniu pensat, el proper curs?
2: Al setembre tornarem a oferir, entre els dos premiats, tots els nivells. Això és molt important, no? Tot aquest impuls que dèiem al setembre, que ha tingut el Consorci, doncs s'està notant en poder oferir tots els nivells. Això és important perquè poques persones es queden sense el seu nivell. Clar. Per exemple, de bàsics n'hem ofert fins a 6. I aleshores això és important perquè molta gent ha passat. Continuem oferint les parelles lingüístiques. Aquest any hem fet una qüestió nova en el nivell elemental. Passa que no hem tingut temps de venir a presentar-ho, però que ha estat molt bé, que és, així com el bàsic 3 fem allò de les pràctiques lingüístiques en els comerços, que és anar a preguntar, al nivell elemental el que hem fet és que siguin les entitats les protagonistes.
0: Ah, molt bé.
2: I el primer trimestre els alumnes es van dedicar a veure quines entitats hi havia al poble, a vegades són de Premià i a vegades són dels voltants. El segon trimestre van venir entitats a classe a explicar el patronat, el de bòlit, la cooperativa... no me'n vull deixar cap perquè n'hi havien 5 o 6, però perdoneu-me, és que no és el meu curs. I el tercer trimestre van anar els amics de la sardana, van anar els alumnes a una sessió o de sardana, o del de bòlit, o de la cooperativa, per conèixer, per interaccionar, per fins i tot acabar fent-s'hi... no? Fent-se socis.
0: Ah, molt bé.
2: I això és una mica el que en diem l'ús social de la llengua, no? Perquè el que volem no és només que la gent tingui un certificat pels llocs de treball, que és evident que molta gent ve amb aquest objectiu, però si tu aconsegueixes que al final d'aquell curs la persona digui, avui que jo he donat les notes del seu, és que, mira, estic content perquè no només tinc el certificat, sinó perquè ara parlo català amb tothom, em dirigeixo un català per escrit, això és el que ens interessa, no? Promoure l'ús social de la llengua. I des d'aquí, doncs, volem agrair als establiments, a les entitats, tot aquest gran suport que ens donen i que anirem exigint-ne més perquè la resposta sempre és molt bona.
0: Clar que sí. Anna, ens parlaves al principi i ens deies que han anat molt bé aquestes notes perquè tots els alumnes han fet un bon esforç i han treballat molt bé. En percentatge d'aprovats, on estaríem? Gairebé apropant-nos al 100% a l'excel·lència o no?
2: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, que entre el 95% i el 100% sí, perquè... perquè penso que sí, que els alumnes... és que s'ho treballen molt i els grups... pensa que també és un ensenyament, que a vegades fins i tot hi ha gent que ens diu és que feu poca ortografia. Perquè abans teníem la sensació que aprendre llengua era fer dictats, no? Fer dictats, i fer redaccions sobre la primavera i les vacances. I aquest aprenentatge, segurament els que hem tingut fills escolars ja veiem que ja no és així. I més en el món adult. En el món adult el que ens interessa no és fer una redacció sobre les vacances, és dir, en el teu barri hi ha problemes amb els gossos dels veïns i tu vols escriure una carta al regidor, no? Aquests textos reals i versemblants que t'han de servir a la vida. No? I aquesta és la intenció dels cursos de català, no? I després, que potser sí que a vegades encara ens equivoquem amb accents, però tenim totes unes eines que també ens ajuden molt, no? Però a parlar ningú et pot ajudar.
0: És veritat, que això ho has de fer tu.
2: Jo sempre ho dic, no? És que jo vull aprendre a escriure bé. Primer, apren a parlar. Perquè tu pots aprendre a accentuar, sempre poso el mateix exemple, tu pots aprendre a accentuar a casa amb les... per internet, itineraris d'aprenentatge, la gramàtica... Però aprendre a parlar, a fer tot un diàleg, tu sol...
0: Clar, encara algú que et doni la rèplica, eh?
2: Una rèplica, i no s'hi val dir la intel·ligència artificial. No em feu cas, que hem fet provatures i encara no. De moment, una persona amb qui hi hagi doncs, l'emoció que hi ha quan es parla, també, no?
0: Molt bé. Doncs, Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon estiu, quan acabis tota aquesta feina que encara teniu per endavant.
2: Sí,
0: i ens tornem a veure i escoltar a partir del setembre.
2: Perfecte,
0: que vagi molt bé.
2: Bon
0: fins a propera.
2: Gràcies.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Sant Prem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha admès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però, enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. I coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'han acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar en el seu encaix al mercat laboral.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Això evita que s'enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia i l'Acusació Popular mantenen les peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula de Salut. El judici continuarà dimecres i s'allargarà fins al dia 15 de juliol. I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. La R11 tornarà als horaris previs a les obres i alguns trens milloraran el temps de viatge en sentit Barcelona-Figueres. A la RG1 es rehabilitarà el servei complet i s'ajustaran els horaris per facilitar els enllaços amb la R1 a Maçanet-Massanes. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten 2 punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Mèdia 2 membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
5: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
6: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
5: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se van a recoger medicinas, implementos para niños. Hay 2 caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
4: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després anar plegats a portar el document a Barcelona.
7: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
8: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Media.
10: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
11: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
12: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
13: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
14: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
15: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
16: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
17: Gràcies per escollir-nos.
18: I fer entre tots més gran Premià Media.
19: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
8: Premià Media celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Avui li diem adéu al mes de juny d'aquest 2026. És el darrer dia, dia 30 de juny del 2026. Avui, amb aquesta sintonia, obrim el darrer espai d'opinió d'aquesta temporada 2025-2026. Aquest mes de juliol acabarem la roda just abans de Festa Major. O bé, ens agafa els primers dies de Festa Major també, però abans del dia 10 de juliol acabarem aquesta roda de l'opinió dels grups municipals per saber, per copsar, quin és l'argumentari, quins temes interessen i també preocupen a les diferents forces polítiques que formen part del consistori premianenc. Avui li diem hola i saludem a Josep Maria Cano, de Ciutadans. Què tal, Josep Maria, com estàs?
1: Molt bon dia, Marc. Encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres.
0: Hem de parlar de la taula d'habitatge, perquè hem tingut ja el cens de pisos buits. S'ha parlat d'incorporació també al catàleg, podríem dir, municipal, d'un nou pis per tanteig i retracte, i de l'altra banda també un nou pla local d'habitatge. Josep Maria, com ho aneu seguint tot plegat?
1: Bé, entenc que l'habitatge és un dels problemes principals no només a Premià de Mar, sinó arreu. I, per tant, qualsevol política que ajudi a posar al mercat dos pisos de lloguer, i si poden ser lloguer assequibles, doncs millor que millor. En quant a Premià de Mar i al cens d'habitatge, jo crec que la primera sorpresa és la quantitat de pisos. Al final, si no m'equivoco, són 141 els que possiblement estiguessin buits. Per tant, parlem que el 99% dels pisos de Premià de Mar estan ocupats, no? Jo ho dic perquè sempre el ple sortia la possibilitat de que hi havia més de 1.000 habitatges i el 10% dels habitatges estaven buits, però al final sembla que aquesta dada no és la que està sobre la taula. Jo penso que s'ha d'aprofitar aquesta dada i s'ha d'aprofitar per treballar i fer polítiques per aconseguir que aquests habitatges, o gran part d'aquests habitatges, entrin al mercat i es puguin llogar. El que passa que darrere ara hi ha tota una tasca política de veure en quin estat estan aquests habitatges, per què les famílies, els propietaris no els posen en lloguer o a la venda, i quines polítiques posarem en marxa per incentivar també, no?, que aquests habitatges surtin al mercat, més enllà de penalitzar més IBI o altres impostos, que seria una altra manera, diguéssim, en negatiu de fer-ho. Per tant, queda molta feina per davant, i al final el més important és el fet de que d'aquí un any, diguem, quants pisos hem aconseguit posar al mercat, no? Jo crec que la dada no és anunciar que tenim un cens d'habitatges buits, sinó quants realment aconseguirem posar-los al mercat. Una altra via, com bé deies, és el tanteig i retracte, que aquí sí que la inversió de l'Ajuntament és per comprar un pis directament. Jo penso que aquí sí que s'ha fet un esforç a nivell pressupostari per tenir aquests pisos i aquestes compres d'aquests pisos, per tant, és bona notícia. Jo crec que hem de continuar treballant per un dels problemes més importants que tenen els veïns i veïnes de Premià de Mar.
0: Molt bé. També és l'hora de la veritat aquests dies per la Mar Nova. Hauríem de començar ja en breu aquestes obres.
1: Sí, és bona notícia, no?, que al final puguem aconseguir que la Mar Nova tingui una escola, anava a dir com cal, però no, perquè l'altra també els agradava molt i estava, tot i que estaven en mòduls, doncs estaven fent les classes allà bé. Però sí que és veritat que jo crec que la Mar Nova es mereix tenir una escola i Premià de Mar es mereix tenir ja un edifici. Més enllà de que al final, evidentment, l'esforç l'està fent els veïns i veïnes de Premià de Mar, perquè una bona part del pressupost que hauria de ser de la Generalitat, en aquest cas, que és la que té, diguéssim, la competència, doncs no assumeix el 100% de l'escola. Però és bona notícia que comencen les obres i que puguin acabar per quan comencin els nens i nenes a estudiar.
0: Molt bé. Aquests dies també preguntarem a les diferents forces polítiques i farem balanç dels 2 anys que fa de la implantació del nou sistema de recollida de contenidors. Com estan valorant la situació? Com creuen que serà també a curt termini? O què passarà a curt termini, tenint en compte que tenim ara una empresa fent una espècie d'estudi per veure si els contenidors s'han o no d'obrir de manera universal i quina és la millor decisió, quines són les millors opcions a l'hora de millorar aquest sistema de recollida. Com ho valoreu des de Ciutadans tot plegat, Josep Maria? Com han anat aquests 2 anys i com està la situació ara mateix?
1: Sí, bé, jo en aquest sentit he estat molt crític amb el balanç final d'aquests 2 anys i ja defensava fa uns mesos de que si el sistema no funcionava s'havia de canviar i facilitar la vida dels veïns i veïnes. Jo crec que és el tema més important que tenim a sobre la taula a nivell veïnal, no? Tot el que és no només la recollida d'escombraries, sinó la neteja. És un tema recurrent i que en aquests últims anys doncs, ha guanyat, diguéssim, molt de protagonisme si veiem les xarxes socials en el sentit que els veïns estan descontents amb el nou sistema, que no li veuen el què, tampoc veuen avantatges amb el tema de poder reciclar i que això es reverteixi en pagar menys quotes. Al final, inclús es van fer unes quotes de 2 euros que encara van complicar més el sistema. Jo crec que aquí tenim un problema de gestió, s'ha de gestionar millor, s'ha d'apretar millor a la concessionària i realment jo crec que tampoc hem de fer gaires estudis per veure què és millor que s'obrin els contenidors. Jo, per mi, ja s'haurien d'obrir. La decisió pràcticament està presa. Inclús jo he sentit el senyor alcalde que parlava d'obrir els contenidors i de fer un sistema alternatiu, és a dir, que qui vulgui fer la targeta que la vulgui fer servir i qui no, pues que no. I un altre element també jo crec que important és el tamany dels contenidors. Jo penso que el tamany dels contenidors tampoc és adient per una població com Premià de Mar i pel volum de, diguéssim, de residus que generem, i per tant també hauríem de posar-ho sobre la taula. I en tercer lloc és la neteja. No només hem de tenir uns contenidors oberts i en condicions, sinó que han d'estar nets. Aquí jo crec que l'equip de govern ha de trepitjar més carrer i està pendent de estar en la situació de cada illa de contenidors, i realment, ara que arriba l'estiu, encara és més problemàtic el fet que hi hagi brutícia al carrer, doncs que aquests temes es posin a sobre la taula i s'arreglin.
0: Molt bé, veurem com segueix tot plegat i evidentment estarem pendents també. Amb quina nota li poseu a la nit del comerç, a la festa del comerç, la nit de compres? És pràcticament com una prèvia festa major també. La gent té ganes de sortir al carrer, evidentment, i també si ho fan els comerços i la gastronomia pròpia premianenca, doncs convida, no?, a fer una volta, a comprar i a passar una bona estona també en societat a la plaça Països Catalans, a la Gran Via i al Mercat. Com ho valoreu?
1: Com bé dius, sí, que és una prèvia a la festa major i que la gent està animada i vol sortir al carrer, sobretot a la nit, no?, amb el calor que estem patint. Evidentment, el poder sortir una mica de fresqueta i poder prendre alguna cosa o poder gaudir de la gastronomia, jo crec que és una bona notícia. A més, que jo crec que la dada més important és si li és útil al comerç. Sembla que el comerç està content de com ha funcionat aquesta nit del comerç, i jo penso que aquesta és la bona notícia, no?, que realment, des del punt de vista polític, es posin a sobre la taula events o actes que realment serveixin, no? I qui ha de fer la valoració no és jo, el regidor de promoció econòmica, que està molt bé que faci la seva valoració, però jo em quedo més amb la valoració del comerç. Si és el que està funcionant, per mi és una molt bona notícia i que hem de mantenir-ho.
0: Molt bé. Cap de setmana també per reivindicar la diversitat i celebrar el Dia de l'Orgull. També s'han fet diferents activitats per celebrar-ho, per reivindicar-ho, i entenc també que des de Ciutadans, Josep Maria, doncs veieu amb bons ulls, no?, tot el que sigui reivindicacions a la diversitat.
1: Sí, jo crec que és un bon element el fet de que des de les institucions, no?, donem recolzament a el que hauria de ser ja normal, no?, que tothom té dret a viure com vulgui viure i amb qui vulgui viure, i que això no, en definitiva, no ha de ser motiu de cap tipus de problema, no? I això, des de les institucions, donar aquesta imatge d'unitat de tots els grups polítics que estem d'acord amb això, jo crec que és una bona notícia i és una bona imatge.
0: Molt bé. Volíem fer també una prèvia de festa major, per saber com l'encareu, com es viurà, si creieu que aquests 30 anys mereixen algun acte especial, o si ja s'ha fet prou, i evidentment també si en teniu ganes.
1: Sí, clar que en tenim ganes de festa major. Són uns dies molt especials pels premianencs i premianenques. Jo penso que la festa major cada any ha anat guanyant protagonisme, no només des de la vessant institucional i política, sinó totes les entitats que treballen, i que gràcies a elles, pues, la festa major té la repercussió que té, i també a vosaltres, la ràdio, per recollir, no?, la nostra festa major, que ha anat creixent al llarg dels anys i s'ha convertit en un referent a tota la comarca. Per tant, és una bona notícia i jo penso que gaudiran d'aquesta festa major.
0: Molt bé. És el darrer espai d'aquest curs, Josep Maria. Voleu afegir alguna cosa més? Voleu aprofitar els darrers minuts per afegir alguna cosa més?
1: Bé, per desitjar una molt bona festa major a tothom, als premianencs i premianenques. Hem d'agafar forces per la propera temporada, que venen corbes a nivell polític, a nivell institucional i a nivell de municipi. Per tant, jo el que desitjo a totes les premianencs i premianenques, una bona festa major i un bon estiu.
0: Venen corbes i molta activitat, molta activitat. N'estarem molt pendents també, perquè és un any important, tant per Premià de Mar a nivell social, cultural i de teixit municipal, però també pensant en les properes eleccions municipals, imagino, que anava per aquí,
1: Sí, i tant, i tant. Em referia a això, no? Ja es veu més moviment polític en aquests mesos, ja es van nomenant candidats i candidates, ja la gent està, diguéssim, amb aquest xip del maig de l'any vinent, i això és el que viurem, jo crec, en aquesta temporada vinent.
0: Molt bé. Doncs a carregar bateries, a gaudir de l'estiu i també d'aquesta festa major. Josep Maria Cano, agraïm moltíssim des de la ràdio local, des de Premià Mèdia, que durant cada dia puguem comptar amb l'opinió també de Ciutadans, i en aquest cas de tu com a regidor, perquè és important també tenir l'opinió i el punt de vista de les diferents forces polítiques, també perquè la ciutadania pugui tenir una idea del que pensen els seus representants polítics. Així que t'agraïm, com sempre, la participació en aquest espai i, evidentment, també la voluntat que la ràdio també se'n pugui fer ressò d'aquest argumentari i d'aquestes idees. Que vagi molt bé l'estiu i gràcies, com sempre.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i entre tots fem poble, o sigui que tirem endavant i a continuar amb la nostra tasca, que també és una tasca important.
0: Que vagi molt bé,
1: bon estiu. Que vagi molt bé, estiu, Marc. Bon estiu.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.

0: escoltant?
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de 9 concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
1: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
6: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 30 de 8 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
12: la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Avui, dia de declaracions, també els jutjats a Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i, en adonar-se'n, familiars de les menors, el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
21: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
22: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
21: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
1: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
24: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
0: molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
23: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
1: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
3: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
3: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
7: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
6: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
25: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
26: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
25: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
27: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte
8: i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Per a Lluelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
9: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
10: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
9: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
8: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
12: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
11: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
8: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41.415.000, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
14: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten 2 punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Mèdia 2 membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
27: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
28: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
27: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños. Hay 2 caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
14: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després anar plegats a portar el document a Barcelona.
4: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia.
13: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.

0: España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
2: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
2: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
2: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
3: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista, de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
2: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
1: Els esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
4: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
2: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer.

0: més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
3: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
6: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
5: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
7: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
8: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleac de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
9: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
10: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
11: Noticias en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
12: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava als jutjats de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
7: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
7: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
15: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
7: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
16: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
17: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
16: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
18: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
14: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
19: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per

0: enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
3: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
4: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
3: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
6: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
5: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
7: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
8: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
7: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
9: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació

0: sanció per dues temporades de Ferran Bassas.
1: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
2: Sí, molt, molt. Amb el Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
1: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
0: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
3: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
4: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
3: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslida, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
0: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
5: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten 2 punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià de Mar 2 mesos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
9: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
10: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
9: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños. Hay 2 caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
8: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després anar plegats a portar el document a Barcelona.
11: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i la xarxa.
6: Notícies en xarxa.
13: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
14: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son, un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad.
13: El procés ha superat el milió de peticions de tot l'estat, de les quals 200.000 han estat aquí a Catalunya. Els dos excursionistes que el 14 de desembre de 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isaac Andic, han dit al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però pot fer perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos avui han declarat com a testimonis juntament, això sí, amb la terapeuta de la família i també la vídua d'Andic. I Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic.
15: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
13: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Serà del dia 20 de juliol i fins al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. I acabarem parlant de l'actualitat esportiva amb nom propi, Salma Parayuelo, que no continuarà al Barça. La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Ha guanyat 15 títols, en el que destaquen 3 Champions aconseguides. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
16: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
17: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cobana C32 ultima una proposta pròpia per al nou enllaç amb l'autopista que vol consensuar amb l'Ajuntament de Premià i portar a la Generalitat Jordi Duran.
18: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat.
19: Sant Vicenç de Montalt aprova inicialment el nou POUM després de més de 40 anys. Martí Capçada.
20: El document preveu la construcció de 110 habitatges protegits, un mínim de 50 habitatges dotacionals i, sumats als previstos a la Riera del Gorg, un total de 208 habitatges assequibles.
19: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats de Valls.
21: Finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financia. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats.
19: L'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer el pròxim 10 de juliol. Ona Malgrat.
22: Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges durant 8 dies. L'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris.
19: El Tribunal de Cuentas arxiva el procediment contra l'Ajuntament de Canet. Dani Grau.
23: Doncs sí, el Tribunal de Cuentas, com deies, ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'elaborament de determinats complements retributius al personal de la policia local.
19: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi Ferrer.
24: Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, el CESA Handbol Platja 2026, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània.

0: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs és així, l'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri de Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cobana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps ha continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic en on plantegen la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat avui el portaveu, Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o, si no, al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. I ja està obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts financiats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar amb el titular com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti tingui ingressos inferiors a 25.200 euros a l'any i pagar, com a màxim, 1.000 euros per pis o 450 euros en cas de que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de la subvenció variarà d'un 20% al 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·licita. En tot cas, serà un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros i la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal de que els ajuts arribin a més persones.
3: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell, és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
2: El tràmit és gratuït i ja se pot fer preferiblement online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o bé també us podreu adreçar a l'oficina local d'habitatge.
0: Premià de Mar és una de les poblacions on s'ha iniciat la campanya Pareu per la catalanització dels senyals viaris. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Un col·lectiu de joves vinculats als Consells per la República i l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de les llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on ja fa temps que els senyals stop s'utilitzen, respectivament, les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions, per on s'ha està desplegant la campanya. Són municipis, sobretot, del Maresme, i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels Països Catalans que s'assumin a l'acció.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou POM després de més de 40 anys. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que marcarà el desenvolupament urbanístic del municipi durant els pròxims anys. Es tracta d'un pas històric, ja que el poble feia més de 4 dècades que no disposava d'un plantejament urbanístic. Un dels principals objectius del nou POM és facilitar l'accés a l'habitatge. El document preveu la construcció de 110 habitatges de protecció oficial i un mínim de 50 habitatges dotacionals. A aquestes xifres s'hi sumaran els 48 habitatges previstos a la zona de la Riera del Gorg, fet que permetrà arribar a un total de 208 habitatges assequibles al municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, format per Sempre Sambi i el Partit Popular, així com dels dos regidors no escrits. El grup Som-hi s'ha abstingut, mentre que Junts per Sant Vicenç de Montalt hi ha votat en contra. Ara s'obre el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions perquè la ciutadania pugui consultar el document i fer les aportacions que consideri oportunes abans de la seva aprovació definitiva.
0: I assemblea decisiva demà de la plataforma No Més Pisos, que es debat entre dos models de junta enmig d'un clima de disputes internes. Seguim amb tu, Martí.
5: Doncs sí, demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de No Més Pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixien ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens explica el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvache, demà bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa govern de l'entitat. Decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons se'ns indica, o bé elegir els membres de la Junta de forma separada per persones. Calvache admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisi i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
5: La plataforma No Més Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvache, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis de 2027 i en general en vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Pratsavalls.
1: Sí, finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financien. Doncs és el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers rills pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, doncs qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Escoltem a Francesc Alemany, que és alcalde de Palafolls.
7: Doncs a iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
1: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany i un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança amb prop d'un milió d'euros. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així reduir la part municipal de les obres. Tot i que es va demanar a principis de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la tardor.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer i ho farà el pròxim 10 de juliol, Ona Malgrat.
8: Així és, l'Ajuntament de Malgrat lliurarà el 10 de juliol les claus dels 46 pisos socials de lloguer entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges. Durant 8 dies l'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris. Aquesta primera promoció de pisos socials a Malgrat, com deia, més de 46 habitatges, dels quals hi ha 11 pisos d'un dormitori, 22 de dos dormitoris, 11 de tres habitacions i dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha també 23 places d'aparcament per a cotxes i 3 de motos. El preu del lloguer, amb taxes i cost de la comunitat incloses, va des dels 293,43 euros al mes per un pis d'una habitació sense aparcament als 614,20 euros per als que tenen 3 dormitoris amb aparcament. El contracte de lloguer és per 7 anys.
0: I el Tribunal de Cuentas ha arxivat el procediment contra l'Ajuntament de Canet de Mar. Dani Grau, bona tarda.
9: Doncs sí, Gemma, el Tribunal de Cuentas ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit a corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'abonament de determinats complements retributius al personal de la policia local. La resolució conclou que els serveis i subministraments van ser efectivament prestats i responien a les necessitats més del que l'Ajuntament van ser rebuts de conformitat i es van abonar per imports ajustats al valor del mercat. Així mateix, el Tribunal de Cuentas considera que els conceptes retributius abonats al personal de la policia local corresponent al servei efectivament prestats estaven previstos en els acords de personal vigents i disposaven de la corresponent cobertura pressupostària. Per tot plegat, la delegada instructora conclou que cap dels fets investigats és susceptible de generar suposarà un perjudici als fons públics municipals i, en conseqüència, no aprecia cap responsabilitat comptable. Per tant, la resolució confirma que no s'ha produït cap perjudici econòmic per al patrimoni públic municipal. Aquest procediment té el seu origen presumptament en una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya per la regidora socialista de l'oposició i cap de l'oposició, Marian Gómez. Pel Tribunal de Cuentas ha conclòs que no existeix cap prejudici per als fons públics municipals. Des de l'Ajuntament agraeixen l'esforç les treballadors municipals i des de l'alcaldia s'ha sol·licitat a les àrees municipals un informe detallat que es farà públic sobre les hores i recursos tècnics, administratius i judicials que s'han destinat a recopilar informació, preparar informes i donar resposta als requeriments derivats d'aquest procediment.
0: Més temes. Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera amb concerts i monòlegs. Jordi Duran.
2: Sí, les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força i la proposta, consolidada ja des de fa uns anys, tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 de la nit. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de torderencs i torderenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Aliba explica que l'objectiu de les activitats és atreure públic jove i de totes les edats.
10: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
2: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte en motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera, i l'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà també la lectura d'un manifest. Tot plegat estarà presentat per Pau Torner.
0: Sis bailaores malgratenques guanyen el primer premi en un campionat estatal de dansa espanyola i flamenc, una Malgrat.
8: Sí, un grup de dones bailaores, sis d'elles malgratenques, s'han proclamat campiones en la categoria sènior del campionat estatal Passión por la Danza, celebrat aquest mes de juny a Benidorm. Les malgratenques formen part de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar, dirigit per les professores Vicky Aguilar i Isabel Bellido. Tot i que ja havien guanyat aquesta mateixa competició en una edició anterior, asseguren que enguany el nivell ha estat molt més alt, amb prop d'una vintena de grups participants d'arreu de l'estat. La victòria els dona ara el passi a un nou campionat amb les finalistes d'altres competicions de dansa espanyola i que se celebrarà el mes d'octubre a Madrid.
0: El concurs Mosca de Palafoll es farà al teatre amb sis grups de joves, a Jordi Prats de Valls.
1: Sí, de fet, és el proper dissabte, 11 de juliol, la data assenyalada, quan arribarà la novena edició del concurs de música jove a Mosca. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà al Teatre de Palafolls. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la Comissió de l'Alterfesta, formada per els joves del municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte s'obriran a les 8 del vespre, donant inici a una ballada que es preveu que s'allargui fins a ben entrada la matinada. Ho ha explicat l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut a Palafolls.
11: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la Comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3, quarts de 4 de la nit.
1: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Avant, projectes novells integrats per nois i joves, nois i noies joves que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Altarfesta durant les nits de concerts de la Festa Major de Palafolls. Com a colofó festiu, a la competició del Mosca, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals adreçat tant als músics participants com a les entitats i al públic assistent.
0: I els vespres de clàssica tornen aquest juliol a Calella amb 4 concerts de música de cambra. Sergi.
4: Sí, el cicle Vespres de Clàssica celebrarà aquest mes de juliol la seva segona edició amb una nova ubicació. Després de l'estrena de l'any passat a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, els concerts es traslladen enguany al claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere, on els 4 primers dimecres de juliol s'oferirà una programació de música de cambra en un format íntim i a l'aire lliure. El director artístic del cicle, el músic calellenc Xavier García Cardona, explica que aquesta segona edició manté l'essència del projecte però incorpora novetats tant en l'organització com en l'espai escollit.
12: És un cicle de música clàssica de cambra, diguéssim, de petit format, que tindrà lloc els primers 4 dimecres de juliol al claustre de l'Escola Pia, amb un format doncs, força íntim i realment molt fresc per l'estiu. És el segon any que s'organitza. L'any passat va tenir lloc a l'Església amb la col·laboració de la parròquia de Calella i també d'On Colliga Calella. I jo, que sóc el director artístic, doncs segueixo al capdavant d'aquesta segona edició, canviant una mica alguns aspectes, com per exemple l'espai.
4: El programa arrencarà l'1 de juliol, és a dir, demà, amb un vespre únic protagonitzat per l'acordionista basc Oliver del Val, que interpretarà danses espanyoles antigues. El segon concert, el 8 de juliol, serà un vespre de gira per Europa amb Giro Saxophone Quartet, una formació integrada per Neus Mínguez, Gisela Decort, Miguel Pacheco i Arturo Pérez, que realitzaran un recorregut per la música contemporània inspirada en el folklore europeu. El 15 de juliol es durà a terme el tercer concert amb el Cor de Cambra del Col·legi Nacional de Buenos Aires, una de les formacions corals més prestigioses de Llatinoamèrica, que interpretarà música clàssica, havaneres i repertori llatinoamericà sota el títol Un vespre a Buenos Aires. El cicle finalitzarà el 22 de juliol amb Un somni d'una nit d'estiu, un espectacle del Cor de Cambra de l'Orfeó de Sants dirigit pel mateix Xavier García Cardona, que combinarà música de compositors com Mendelssohn, Mozart, Schumann o Toldrà, amb la narració de Carles Pérez Jaumira. Tots els concerts començaran a 9:15 i seran gratuïts en cas de pluja. Les actuacions es traslladaran a l'interior de l'església de l'Escola Pia, garantint així la celebració de tot el segle.
0: I el Festival Poesia i Més torna al Maresme amb una reflexió sobre el temps a través de la poesia. Martí.
5: Correcte. De l'1 al 12 de juliol, el Maresme acollirà una nova edició del Festival Poesia i Més, una cita cultural que reunirà poesia, música, teatre i altres disciplines artístiques en municipis com Caldetes, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró i Alella. Organitzat per la Fundació Palau, el festival manté viu el llegat de Josep Palau i Fabra, impulsor dels primers cicles de poesia a l'aire lliure a Caldes d'Estrac l'any 2003. Des de llavors, el Poesia i Més s'ha consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu a la comarca, amb una programació que combina recitals poètics amb música, teatre, dansa, performance i altres disciplines artístiques. Enguany, el fil conductor del festival serà el temps, entès des d'una mirada poètica. La proposta convida el públic a aturar el ritme quotidià i a reflexionar sobre la manera com la poesia pot transformar la nostra percepció del temps, inspirant-se en l'univers creatiu de Joan Brossa i en la capacitat dels versos per obrir nous espais d'imaginació. El festival també s'estén a diversos municipis del Maresme i culminarà la seva última setmana a Caldes d'Estrac amb activitats al Parc de Can Muntanyà i a la Fundació Palau.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi.
4: Sí, Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània. La selecció catalana d'handbol platja té opcions al títol en totes les categories, tant masculines com femenines,

0: les persones que venen per aquest campionat estan aquí a la ciutat, per tant, estem parlant de segurament la majoria.
1: La platja de Garbí, el mateix sector que anys enrere havia acollit l'Open Internacional, s'ha transformat en un gran recinte esportiu a l'aire lliure amb 7 pistes de joc. Per aquí passen algunes de les grans promeses de l'handbol platja estatal, integrants de seleccions autonòmiques com les d'Andalusia, les Illes Canàries, Múrcia o el País Valencià, entre d'altres, així com representants de comunitats de l'interior com Madrid, Extremadura o Castella i Lleó. La competició va arrencar dilluns i s'allargarà fins demà dimecres 1 de juliol, quan es disputarà les finals a partir del migdia. Els partits es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
2: Encara en clau esportiva, destaquem també que la pista de patinatge al polígon de Canet ja està disponible. Dani.
3: Sí, els amants dels esports en roda ja poden gaudir de les noves instal·lacions després de setmanes de treballs. Les obres de construcció han finalitzat en els darrers dies i han transformat la zona en un punt de trobada modern, segur i completament equipat per a la pràctica d'aquestes disciplines urbanes. Una de les claus d'aquest projecte ha estat la implicació directa de la ciutadania, una representació dels propis patinadors i usuaris. Usuaris de l'espai han participat activament en el procés de disseny, aportant les seves idees i necessitats per garantir que les pistes, els mòduls i els elements s'adaptin tant a les persones com que s'inicien com a les més experimentades. Una pista de patinatge és realment que respongués a les necessitats de aquí que sigui utilitzada habitualment. El grup d'usuaris ha col·laborat estretament amb Vulcano, l'empresa que especialista en aquest tipus d'espais esportius que s'ha encarregat de del condicionament d'aquest espai. Aquest és un espai públic per al gaudi de tothom. Per aquest motiu es demana fer un ús responsable de les instal·lacions en respecte a les normes de seguretat i convivència i mantenir l'entorn net. Un parc operatiu, espai obert a tota la ciutadania.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: Hola, bon dia. De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica. La màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca, en conjunt, però en general doncs, amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec, molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Moment de fixar-nos què passa avui i de què es parla a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com anem?
2: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs bé, tenim avui una ronda de males notícies, bé, però les hem de donar igualment. Comencem, com bé dius, per el Maresme. A la comarca destaquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual en una macrooperació que també ha impactat, doncs bé, el Maresme amb actuacions i escorcolls als municipis de Mataró i Dosrius. Segons informa el diari Capgròs, en total s'han detingut 23 persones i també s'han pogut alliberar i protegir 6 víctimes, totes elles dones captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals i sotmeses posteriorment a deutes abusius i explotació sexual en diversos immobles controlats per la xarxa.
2: Molt bé, i en clau internacional, què ha passat avui?
3: Doncs marxem a Mònaco, perquè un oligarca ucraïnès i dos familiars es troben en estat crític per l'explosió d'un paquet bomba. Tot apunta que l'objectiu de l'atac era el magnat ucraïnès Vadim Yermolayev, un multimilionari que comercia amb alcohol al seu país, tot i que les autoritats monegasques no han confirmat la identitat de la víctima. Segons la investigació, les càmeres de seguretat van captar el moment en què una persona va deixar una bossa a l'entrada de la edifici de 6 plantes on resideix Yermolayev, molt a prop de la frontera amb França. El sospitós després, de fet, va fugir. L'oligarca i la seva dona, d'entre 50 i 60 anys, estan en estat crític en un hospital de Nice, a 20 quilòmetres de Mònaco, on també han traslladat el fill de la parella de 13 anys amb ferides menys greus.
2: I el tema curiós del dia?
3: Bé, doncs com a curiositat del dia destaquem que més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi en relació a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons indiquen els informes anuals del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i només se n'han esclarit 642, és a dir, un 69,7%. Així, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que, en realitat, no hi havia cap infracció.
2: Molt bé, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
3: Doncs bé, us preguntem avui si creus que al Maresme les persones LGTBI+, poden mostrar-se tal com són amb normalitat.
2: Molt bé, i les respostes? Tenim tres...
3: Sí, correcte, tenim tres respostes. La primera, la més positiva, que és sí, sense problemes. La segona, que diu depèn del lloc. O la tercera, encara no.
2: Molt bé, doncs, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme i ara doncs és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
1: Bé, ja encarem l'estiu i els infants han acabat el curs escolar. Les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs, ens obliguen a les famílies doncs, a prendre algunes precaucions no?, per garantir doncs, que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne, avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
2: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
2: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
1: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
2: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
1: Mm. De fet, ja aquí ja, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
2: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja sí o sí atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no? Que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no? Que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
1: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
2: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades les fruites de temporada, no? Que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no? Quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no? amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos,
2: sí.
1: Sucs, són recomanables,
2: sí.
1: Però no hem d'abusar, no?
2: Bueno,
1: hem abusar,
2: els refrescos, no? Igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que ha detectat des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
2: Sí. O sigui, quan piquen els insectes, el que passa... O quan es fa... Bueno, més que res les picades, sí. Produeix una urticària. Llavors, aquesta urticària fa que la persona, doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
2: Bueno, sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus clorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: Mm-hmm. Val.
2: I no resseca tant com el joda.
1: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
2: veure,
1: no, per aquests
2: casos? A veure, el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
2: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu,
2: sí.
1: Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar? Perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
2: Ja,
1: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
2: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol. Ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, sempre hem de pensar... qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
2: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: Mm.
2: Val?
1: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. I com també sí, els dies sí. Són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
2: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Seguim avançant i és moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda. Fem el tal dia, però primer felicitem els famosos que avui fan anys.
3: Sí, felicitem en aquest cas a Mike Tyson, que avui, bueno, que un tal dia com avui naixia en aquest 1966, aquest exboxejador estadounidenc que es va convertir campió del món amb els pesos pesants més jove de la història, amb només 20 anys. I també és la màxima, bueno, és també l'aniversari de Michael Phelps, que va néixer el 1985, l'exnedador estadounidenc i esportista olímpic més condecorat de tots els temps, amb un total de 28 medalles, de les quals 23 són ors. També Ralf Schumacher, l'expilot alemany de Fórmula 1 i també germà petit del també expilot Michael Schumacher, va néixer amb un 30 de juny de 1975.
0: Molt bé, i avui és el Dia Internacional o Mundial de què?
3: Mira, de les xarxes socials, de fet, perquè una iniciativa creada per al portal Mashable l'any 2010 volia reconèixer i també celebrar l'impacte d'aquestes plataformes en la comunicació global i en la manera com compartim la informació. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, celebra la data de la fundació de la Unió del Interparlamentarisme, l'any 1889.
0: Molt bé.
3: L'última, Gemma, és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia internacional el va promoure l'ONU per conscienciar el públic sobre el perill de l'impacte d'asteroides i es celebra avui precisament per commemorar l'esdeveniment que va passar a Tunguska en el 1908. I em preguntaràs què va passar? Doncs aquí comencem també amb una mica aquestes efemèrides històriques. I el 30 de juny del 1908 es va produir una de les explosions més potents de la història recent a prop del riu Tunguska, a la remota regió de Sibèria, a Rússia. Un asteroide o fragment de cometa d'unes quantes desenes de metres de diàmetre va travessar l'atmosfera terrestre i va explotar en diversos quilòmetres d'altitud abans d'arribar a impactar contra la Terra. L'alliberament d'energia va ser equivalent a centenars de bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ona expansiva resultant va ser tan massiva que va arrasar i calcinar completament més de 80 milions d'arbres en una àrea de 2.150 quilòmetres quadrats. El cel es va il·luminar de tal manera que fins i tot a milers de quilòmetres de distància a Europa es podia haver llegit el diari a les 12 de la nit, per exemple. Afortunadament, en tractar-se d'una zona pràcticament deshabitada, no hi va haver-hi grans víctimes mortals documentades.
0: Jordi, com que anem justos de temps, si et sembla bé, anem a l'efemèride musical, que és ja l'última de totes, i em sap greu que no podem repassar totes els tal dia com avui, però vaja, és que ens queda res, un minutet.
3: No pateixis. En el 1986, Madonna va publicar el disc True Blue. Va ser el tercer àlbum que va publicar la cantant nord-americana i amb aquest es va consolidar definitivament com la reina del pop. Escoltem ara una de les cançons d'aquest àlbum, Open Your Head.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Arribarem al punt de 57 amb la Madonna. Fins ara.
3: Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Doncs mira, Gemma, en el capítol d'avui de l'Hemeroteca tornem a obrir la carpeta de la crònica negra de la nostra comarca. Us explico. De fet, ens situem a finals del mes de juny de l'any 95 a Santa Susana. El vigilant d'un dels càmpings d'aquest municipi maresmenc, el càmping Oasis, que molts recordaran, va morir aquella matinada a mans d'un jove delinqüent perillós que li va clavar unes 10 punyalades perquè, segons semblava, no el va deixar entrar perquè no en era client. L'acusat per la policia d'aquest assassinat era Blas Antonio Ramírez García, de 19 anys i veí de Santa Susana, que tenia nombrosos antecedents i va ser posat en llibertat un mes abans del crim per un jutge, malgrat que estava involucrat en un altre homicidi frustrat a Montgat. Blas Antonio Ramírez García, que va ser detingut a Terol quan intentava fugir, va comptar amb l'encobriment, segons la Guàrdia Civil, del jove de 18 anys, Francisco Javier C.S., detingut el dia 18 de juliol a Calella. Les 10 ganivetades que va rebre la víctima li van causar la mort poc després de produir-se l'agressió a 6:15 de la matinada. Va ser atès a l'Hospital Sant Jaume de Calella de les ferides rebudes a l'abdomen i a la mà, però va ser impossible salvar-li la vida. La versió policial assenyala que Blas Antonio Ramírez García i Francisco Javier C.S. van intentar entrar al càmping aprofitant que el vigilant va obrir la porta a uns clients. Davant la mancança d'un mòbil clar, pren força la hipòtesi que el crim va ser ser degut a un acte de violència gratuïta posterior a una forta discussió. El jove acusat, que va negar els fets davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys, sembla que després de l'agressió va marxar en una motocicleta, però com dèiem, va ser detingut uns dies després. Gemma.
5: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies, fins ara.
6: A tu, fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme. Moment molt important, moment molt interessant i de tensió màxima, perquè arriba doncs el concurs de llengua amb en Martí Capçada. Que Martí, tinc una petició, en Marçal vol jugar. Per tant, no sé com ho podem fer.
1: Home, doncs perfecte, Gemma, només faltaria... Vaig ara mateix apuntar-me aquí en un paper que tinc mal fet com els d'abans, els noms de tots els municipis que participaran, i afegiré Marçal, també, a veure si dona la sorpresa.
0: Jo l'afegiré al grup de Whats, vale? Perquè vale, si vol ser-hi avui... perquè, clar, ell està a altres grups de WhatsApp i, per tant, són masses, eh? Però...
1: Doncs sí, afegeix-lo, Gemma, al grup de WhatsApp, si et sembla, i de mentres explico una mica el funcionament del concurs per als oients que no ens hagin escoltat els últims concursos. Avui farem el concurs de barbarismes del català. De què tractarà aquest concurs? Doncs jo us diré una paraula d'aquestes que diem potser en castellà o que diem malament, i... vosaltres, per un grup que tenim compartit de WhatsApp, m'haureu de ficar la paraula jo, que ja s'està convertint en un clàssic, si la sabeu. Jo us llegiré per ordre de qui m'ha escrit primer i us donaré pas. En cas de que encerteu, sumareu un punt, i en cas de fallo, doncs, donarem rebot al següent. Sempre hi acostuma a haver una mica de polèmica, perquè a vegades surto jo a uns primers que els altres, però intentaré ser el més just possible, i veurem quin municipi s'en... o quin municipi, o si és en Marçal, s'endú el trofeu d'avui. Així que, quan et sembli, Gemma, comencem.
0: Tu mateix, comencem.
1: Som-hi, doncs, companys, bueno, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes. Suposo que esteu per aquí, no?
0: I tant.
2: Correcte.
3: Llistos.
4: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, la primera paraula és pestillo. Jordi Pratsavalls, el primer punt se'n pot anar cap a Palafolls. A veure, Jordi.
3: Ai, xatxa, massa ràpid i massa inconscient. Passadell o alguna cosa així, no, veritat?
1: No has anat, no t'has quedat lluny,
3: no,
1: però no...
3: És algo així, però no...
1: És algo així, però no... Bueno, li passarem el rebot a Gemma Palet des de Premià, a veure si ens sorprèn.
0: Jo diria Baldó.
1: Correcte!
0: Sí?
1: Primer punt
0: sí.
1: Cap a Premià. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Jordi, estava acceptat pastell, que no sé si era aquest al que et referies, però...
3: Ostres, però mira que em sona molt malament, eh? O sigui, algú intuïa, però em sona molt malament pastell en català.
1: Ja. La primera opció era Baldó, així que molt bé, Gemma, sumarem el primer punt, que sé que ets molt competitiva i això ens agrada aquí als concursos.
0: Sí.
1: Així que, companys, companyes, anem a la segona paraula, i és borde.
0: Uf.
1: Ojo! Tenim a Jordi Duran, el nou integrant dels concursos, primer concurs que fa, i ja es pot endur el primer punt. A veure, Jordi, des de Tordera.
4: Crec que m'ha passat igual que la Gemma, que potser li he donat massa ràpid a enviar, però no ho sé, vora, no?
1: Borde, eh?
4: Ah, però vol dir com de caràcter.
1: Sí, correcte.
4: Ah.
1: Clar, perdó,
0: ah,
1: perdó.
4: Vale.
1: Ja.
0: Jo en tinc una.
1: Disculpeu, aquí podria
4: vale,
1: haver-ho
4: pues, antipàtic,
1: aclarit.
4: No?
0: Jo en tinc una molt bona.
1: Ai, ara em poses...
0: No és antipàtic.
1: Perquè antipàtic té relació, Jordi, però no és exactament el que
4: vale.
1: Significa. Però, bueno, ben intentat. A veure, passarem un altre cop el rebot a Gemma, que es pot endur el segon punt degut a un rebot, a veure.
0: Jo diria, no ho sé, eh? Morrut.
1: Incorrecte, oh. no és de les que tinc aquí. Ja us dic, us demano disculpes si algú la diu correctament i us estic passant. Jo he fet una recerca, no sóc aquí en Pompeu Fabra, però bueno, aquí és per passar-nos-ho bé. Passarem al següent, que és en Marçal, ojo! Primer punt que es pot endur el nostre tècnic de so. A veure, Marçal, què diries?
5: Estic tot entre dos, però em decantaré per malcarat.
1: Correcte, Marçal! Primer punt! Olé! Molt bé, jo tenia companys i companyes com a opcions Malcarat i Aixut. Posa aquí que
3: Esquerp també era l'opció que tenia jo, encara que sigui fora de concurs, Esquerp estaria
1: bé. Esquerp i Morrut em sabria greu dir-vos que no. La Gemma suposo que ja ho estarà buscant i si és així accepto peticions.
0: No, no ho he buscat,
1: Ah, no, ostres. Bueno, aquí hagués sigut benèvol. Sumarem el primer punt a en Marçal, companys.
0: Molt bé.
1: I passarem a la següent, que a veure, la cosa de moment comença més difícil que l'últim concurs, així que m'agrada. Vinga, companys, companyes, tercera paraula. Parlem de andamio.
0: A veure, no busqueu la resposta.
3: Està sonant un
1: teclat. No, sóc jo, sóc jo.
0: Ja me n'anava emprenyar, jo.
1: Sóc jo que ho estic buscant per si hi ha més maneres que està ben dit i no posar la pota.
0: Anava a fotre una bronca aquí.
1: Ja he saltat, que ja sé que el teclat s'escolta ràpid. Tenim dos jos, ojo. El primer que em surt és Jordi, de Palafolls, i si no, rebotarem en Marçal, i si no, a Canet. Comencem pel Jordi, a veure...
3: D'aquesta n'estic segur, Vestida.
1: Correcte, Jordi! Primer punt cap a Palafolls! Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, quan has dit que n'estaves segur, he pensat... A veure si és veritat.
3: Encara la cagarem, no?
1: Sí. No, molt bé, molt bé. De moment, molt bé. Força bon nivell aquí, a l'Ona Maresma. Anem a la quarta paraula. Parlem de adoquín. Ui, no hi ha cap jo, de moment.
0: Sí,
1: Gemma Palet.
0: No, en Dani, no? Ah, no, jo.
1: El Dani diria que és el de la ronda d'abans, i si no, sí que és en Dani. O sigui, si no, rebotarem en Dani.
0: Jo diria Rajola, però clar, no ho sé.
2: No, Gemma, no.
1: No. No està bé, no està ben dit. M'has fet dubtar, és que si estic en silenci és perquè estic aquí. A veure, Dani, anem cap a Canet?
2: És Llamborda, és Llamborda.
1: Correcte, Dani. Molt bé, molt bé. Ja em borda tenir aquí apuntat.
2: És que el meu pare és de Barcelona i fa molts anys hi havia carrers de llambordes i anaves en cotxe i fotia uns trucos tremendos i em vaig aprendre molt de llambordes perquè em vaig menjar moltes amb el cotxe del meu pare, m'entens?
1: O sigui, ja és una paraula que no podies fallar, si no...
2: L'he tingut interioritzada de molt de petit, ja, de molt petit.
5: I no ens deixem que som un país on hi havia Núñez dient la paraula llambordins...
2: Sí.
1: Home, en Núñez va deixar un gran repertori. Podríem, al pròxim concurs, fer-lo de paraules en Núñez.
2: I sanguis. L'últim hi faré un sanguis.
5: I sanguis.
2: Un sanguis, sí.
1: Companys, companyes, passem a la cinquena paraula, a veure si també té alguna variant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez. Però abans farem un petit repàs als marcadors, per qui ens està escoltant des de casa. De moment tenim un quadruple empat, amb Palafolls, Premià, Canet i en Marçal. Així que la cosa està bastant emocionant. A veure, Tordera, Calella, Malgrat, si ens animem amb aquest primer punt, o els demés us desmarqueu. Anem a la següent paraula. I parlem de, atenció, limosna.
0: Uf.
1: Ningú diu res, de moment... Jordi Pratsavall, des de Palafolls.
0: No s'hi va buscar,
3: No, he buscat res.
1: Primer i únic jo, de moment.
0: A veure, ara t'ho diré, si l'has buscat.
1: Jo sóc el presentador i la Gemma és la policia dels concursos.
0: Si és Tope Chunga, l'has buscat.
3: Bueno, jo us dic el que jo crec i després ja poder... D'allò no sé si em diu que no, Almoina...
1: Correcte! Molt bé, Jordi! Sí, Almoina. Segon punt, que se'n va cap a Palafolls. Aquesta era complicada.
0: Que no en té tres, no, ja?
3: En dos punts.
1: Ah, dos? Sí? Aquí tinc apuntat dos, jo. Ja us dic, vaig amb un boli i un paper com els vells temps, Però em puc equivocar, així que accepto qualsevol correcció.
0: Agafa la calculadora. Vinga.
1: Sí, després per fer el recompte final poder sí que la necessitaré. Vinga, família, anem a la següent paraula. Parlem de mimbre.
0: LOL, Martí, t'odio.
1: Marçal, Marçal tècnic de so. Primer, pots sumar el segon punt, a veure.
5: Bimet.
1: Correcte, Marçal! Ostres, aquesta que si bé que seria doble punt, et diria. O sigui, jo no sabia ni què era un mimbre. La veritat, ara quedaré com un cateto. Però...
5: Bueno, és el cistell d'anar a buscar bolets. És aquella espècie... No és com una espècie de fusta estranya, no sé exactament, com un canyissar estrany.
1: Bueno, fet com d'unes... Sí. Ara, bueno, d'això, de Bimet. Sí, correcte. Home, ara, a l'anar a buscar bolets, sempre és necessària, que sempre hi ha polèmica de si s'ha d'endur el típic cistell o hi ha gent que s'endú una bossa de plàstic. Així que, bueno, animem des d'aquí a fer el mètode tradicional. Vale, Marçal, et poses empat. Ojo que pot ser això un el tapado, perquè primer concurs i ja ets un dels candidats a endur-te el trofeu de l'Ona Maresma.
5: Era un diamant en brut aquí darrere la taula.
1: ja veig, ja, et farem...
5: I ho he dit en castellà,
1: Exacte, ui, poder... No,
3: quina
1: no
3: seria digues... la traducció, Marçal, de la frase feta aquesta? A veure, va, vinga, sorprèn-nos.
5: Mare de Déu, no ho sé.
0: Un diamant...
5: En brut, no, de fet, seria...
0: En brut, no? Sí. Un diamant ocult.
5: Poc polit.
0: Poc polit, m'agrada poc polit. Sí.
1: Sí, és una bona variant.
5: Però sóc un tio endreçat, poc polit, però un diamant poc polit, però endreçat.
2: Ets bruto, Marçal, o què? No,
0: bruto?
5: No, bueno, això hauria de dir la resta de mi, però jo diria que no ho sóc.
2: Vale.
1: Veurem, a veure si acaba perdent en Marçal i és molt bruto i poder l'haureu de deixar guanyar el proper concurs. Companys, anem a la següent paraula, a veure qui s'endú el següent punt, que la cosa està ajustada. Ens anem amb orilla. Gemma Palet, presentadora i conductora de l'Ona Maresma. A veure, quina paraula tens?
0: És que, clar... Jo dic vora, clar. O sigui, jo li dic vora, per tant, no sé si és això.
1: Doncs, Gemma, tu li dius vora i es diu vora, per tant, un punt per premiar de mar. Molt bé, molt bé.
0: Clar, la vora del mar, no?
1: Tinc aquí riba, vora, ribera i això és tot, perquè els altres serien...
2: Orilla, amu, començant amu, orilla.
1: Aquí no em surt, Dani, no? O sigui, no? Però pot ser, eh? No, poder sí, eh? No ho sé, ara ja et dic que no m'atreveixo...
2: És broma.
5: Una orilla és allò del nas.
1: Ah, borilla, és borilla, allò del borilla. Nas.
5: Els cigarros.
1: Sí. Bueno, això també podria ser una altra paraula, eh? Vale, companys, companyes, torno a fer un repàs.
0: No cal comptar. Sí?
4: No, jo estic amb la Gemma, eh? Si voleu no comptar, podem seguir,
0: no
4: eh?
0: No cal comptar, perquè si jo porto dos, en Pratzavalls en porta dos, no?
1: Ah, bueno, dic perquè hem d'omplir temps, no?
0: Ah, vale. Doncs si vols comptar, comptem.
1: No, pues passem a la següent paraula, vinga. La següent paraula és... borde.
0: Un altre cop?
1: Ai... L'he dit, aquesta? Sí. Ai, cert. Sort de la Gemma, que estàs aquí a tope. Vale.
3: L'has dita, però pot tenir un altre significat, també t'ho dic.
1: Ja ha sortit el debat, però com no el tinc aquí, no vull... Ai. Em vull curar en salut, passarem a la següent. Ai, mare de Déu, aquí ja em fa tornar boig, aquests concursos.
2: Jo en tinc una, si voleu, eh?
0: Ara vale.
2: Vale? Fiambrera.
0: Tothom la sap, eh?
1: A veure, qui us surt el primer? Perquè jo ara m'he despistat i veig molts jocs aquí.
0: A mi em surt en Jordi Pratzavalls.
4: Sí.
1: Jordi Pratzavalls, a veure...
3: No hi ha en Jordi Duran, de tu company de Tordera, abans, potser?
4: No. Ah, no, a mi em surt que jo ho he enviat després de tu.
3: Val, doncs a Carmanyola.
2: Exacte, molt bé, sí. Molt bé, Jordi.
1: Molt bé. Sumarem... Sumem aquí o què? Sumem, no?
0: Vale, va.
2: Sí, home, sí.
1: Vinga, un puntet cap a Palafolls, doncs. Anem a la següent paraula. I parlem de... juerga. Sergi de Calella. Atenció, juerga, què ens en dius?
6: Em tiro un triple, però a veure, jo entenc que és festa, no? No ho sé.
0: Però hi ha una paraula més acurada.
1: Aquí sí, és una mica el que diu la Gemma. Hi ha una paraula com que s'adequa més. Et deixo... Estic jo teclejant, no patiu. Sí, no te la puc donar per bona, que ho he buscat aquí, però bueno, està clar que té un significat molt similar. Passarem el rebot a Jordi Duran, des de Tordera, que ha dit el següent jo.
4: En tinc dos, però diré gresca.
1: Dius gresca, des de Tordera... I és correcte! Molt bé, molt bé, Jordi. Ens estrenem aquí al concurs i encara estàs a temps de guanyar. Així que veurem si amb la següent paraula es fa possible. Anem a la següent paraula. Parlem de... matadero. Gemma Palet.
4: Buah, que ràpid ha anat la Gemma ara,
1: Uf, si és que aneu com bales, eh? O sigui, he d'afilar aquí l'ull, que si veu hauré de demanar al bar. A veure, Gemma, matadero, què ens diu?
0: Escorxador. No?
1: Correcte! Molt bé, Gemma! Sí, sí, sí, escorxador. Hosti, no em fotis aquest baixón amb aquest yuhu. Aquí s'ha de... Ole, ara m'agrada. Ara m'agrada. Aquí hem de posar-hi de la part. Molt bé, Gemma.
0: 3.
1: Et notifico que vas...
0: No notifiquis res, que això sembla Hisenda.
1: Bueno, doncs tu, no t'ho notifico.
0: És broma. O sigui, no, sí, sí, sí. 3, no, ja, o...?
1: 3, correcte.
0: 3 puntets, molt bé, doncs m'ho apunto.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Encara em sobren 2 dits.
1: Sí, a veure si arribes a la mà completa o et quedes amb els 3 dits. Anem a la següent, aviso. La següent és una miqueta... Bueno, no dic res. La següent paraula és... pavo.
0: Pavo?
1: Gemma Palet. Pavo a l'animal,
0: Ah, pavo. Gall dindi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Anava a dir que aquesta era una miqueta més fàcil, però és que, clar, ja aquí el concurs d'avui és versió larga, per tant, el guanyador serà un just guanyador, Anem a la...
0: Si vols t'ajudo, Martí, que jo tinc algunes preparades.
1: Ah, com vulguis, o si vols passa-me-les per WhatsApp, així pots participar tu també, i vaig dient la següent.
0: No, a veure si tu com vas tu de català i de barbarismes, què et sembla?
1: Vinga, som-hi.
2: Jo en tinc una,
0: A veure, Dani, digues.
2: Anteojos.
0: Jo. Bueno, clar, no sé, és que no tinc el grup del WhatsApp. A veure... En Marçal, va. En Marçal ha escrit jo.
5: Pot ser a Clocalls? O a Clocalls, perdona.
2: No.
5: Ah!
2: Jo sàpiga, no.
1: No, estava ben tirada.
5: Això és el dels cavalls. És el dels cavalls, el que estàs dient tu? No.
0: No.
2: No. Ah! En Déu són...
0: aquelles ulleres petites, no?
2: Sí, exacte.
5: Ah, era Cervantes que em portava?
0: No ho sé.
5: Com aquelles que anaven en el pont enganxades?
2: Sí.
5: Les del Morfeu de Matrix?
2: Exacte.
5: Ah, doncs no ho sé.
0: Com es diu?
2: Binocles.
0: Ah, clar.
1: Ah, pensar que això era prismàtics.
0: No.
1: No? Crec que sí,
2: prismàtics és llargavistes, no?
1: Ah, bueno, no dic res, doncs.
2: No m'he de posar... Res. Però jo crec que són llargavistes.
1: A veure, deixa'm...
2: M'he dit un triplet.
0: Està bé.
2: Busqueu binocle.
1: A veure, doncs sí, correcte, Dani.
2: Vale, és que m'ha vingut aquí en el cap. Ja està. I prismàtics són llargavistes, no? O no?
0: Doncs ni idea. No en tinc ni idea.
2: O igual prismàtic és correcte, no sé.
0: Home, a mi em sona que prismàtic és correcte, no? Martínez.
1: Els binocles són coneguts també com a ullera de llarga vista o llarga vistes i prismàtics. És a dir, que jo crec que és correcte de totes les maneres, eh? Ara no ens hem ficat aquí rigorosos, però a primera instància sembla així.
2: Però vull dir, binocles no són llargavistes, eh? No és un llargavistes, eh? Vull dir...
1: Doncs això haurem après, mira, una cosa més après aquí a l'Ona Maresma. Jo, veus, Dani, aquesta...
2: Portaven Cervantes, que deia Marçal, Cervantes i tota aquesta penya, tot allò.
0: Va, en tinc una molt interessant, què us sembla?
2: Sí?
1: Vinga, llença.
0: Corbata. Ai, perdoneu, no. Disculpeu, estava distreta, volia dir pajarita.
2: Hòstia. Ara mateix no...
0: A veure,
1: jo
0: ningú s'anima,
1: eh? Sí. Dic una, però saps... no, crec,
0: digues,
1: crec
0: digues,
1: que
0: va.
1: No, eh?
0: No cal, aquí, ja... qui la sàpiga, no cal que passem pel WhatsApp.
2: No em ve el cap, no em ve el cap, ara.
1: Jacet?
0: No.
4: Mm. I corbatí?
0: Molt bé! Corbatí.
1: Carai!
0: Panyal!
3: El corbatí,
0: un altre.
3: El corbatí no és la que és més curta que la corbata?
0: No.
2: Exacte.
0: No. Crec que... Bueno, no ho sé, potser sí, però deixa'm que ho revisi. A veure, corbatí...
5: Existeix una corbata més curta? Com la,
0: no,
5: la corbata d'un joqui?
0: Em surt que és una pajarita, eh?
3: Doncs llavors és correcte.
0: Sí, a mi em surt que és correcte. Doncs va, papilla.
4: Ostres.
0: Aquí dieu jo, així, tal qual, de forma així...
2: Potito.
0: No, Dani.
3: Però jo de petit quasi... li deien sopes, no?
0: No. Té un altre nom.
5: Papetlla.
0: Papetlla?
5: Sona català, no, sona català.
4: Puré? No, no...
0: No, tampoc. Però aquesta és bona, eh? Martí, tens idea?
1: No, és que és com que em vol sonar molt, o sigui, però no em ve res.
5: La tinc. Farinetes?
0: Molt bé!
1: Oh, sí, que bona.
0: Molt bé, superbé. Doncs què fem? Fem una última o pleguem?
1: No sé, jo ara ja he perdut el fil del concurs, el que tu manes, Gemma.
0: Doncs va, si voleu, anem a fer el repàs a la pregunta del dia i seguim avançant, molt bé. Per cert, qui ha guanyat? Clar, al final ens hem perdut, no?
1: Tu has guanyat amb quatre punts, seguida de Palafolls amb dos i en Marçal amb dos, també.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs gràcies. Perfecte, Martí. Doncs, com sempre, ens escoltem amb aquest concurs la setmana que ve, que serà l'últim de la temporada, eh? Aquest concurs de barbarismes. Fins ara.
1: Adeu, fins ara.
0: Vinga, som-hi, repassem la pregunta del dia des de Malgrat. Què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
7: Doncs avui us estem preguntant si creieu que al Maresme les persones LGTBI+, poden mostrar-se tal com són amb normalitat. I teníem tres opcions. La primera és sí, sense problemes, que l'ha votat el 50% de la nostra audiència. La segona opció, depèn del lloc, també l'ha votat un 50%. I l'última opció, que ha sigut la que ningú ha votat, que és encara no.
0: Molt bé.
7: Per tant, doncs, està tot igualat.
0: Molt bé, Javi.
7: Sí, sense problemes, ja depèn del lloc.
0: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
7: Fins ara. La xarxa de comunicació local.

0: Vinga, nou episodi musical amb en Sergi Ferrer. Avui ens parla de Linària, una banda de Vilassar de Mar formada per quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. Endavant, Sergi.
1: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
2: I que la neu és el sol.

L'Inari és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Etna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de Linari arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre, el primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques, que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linari acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, eh? Com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint. De fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestà o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, Linària representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop. Cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve amb l'últim episodi de la temporada i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: Recta final del programa d'avui dimarts. Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella, sobre una nova edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella, que arrencaran aquest dimecres 1 de juliol, és a dir, demà. Granyó ens explica com va néixer aquesta iniciativa, quins jocs i activitats complementàries s'hi duran a terme i també quin impacte tenen aquests esdeveniments a la vida social de la ciutat i també doncs, a l'activitat turística de Calella. Endavant, Sergi.
0: Molt bé, doncs avui parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Josep Maria, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, enfeinat, esperant les vacances, però aquí les vacances no són fins a l'agost. Fins al 31 de juliol estarem treballant i fent activitats.
0: Molt bé.
2: L'agost per descansar.
0: I la calor què tal? Anar fent?
2: Bé, aquí per sort estàs fresquet aquí a l'Esplai, no? Però al carrer fa calor. A mi m'afecta sobretot el que és la humitat, no? La calor no massa, i el fred tampoc, però la humitat sí. Però bueno, resistim, som una generació forta.
0: Avui m'agradaria parlar amb tu sobre aquesta nova iniciativa. Bueno, nova no, perquè ja la porteu fent doncs, un temps, que són els Jocs d'Estiu. Sí. Parla'm una mica de com neix aquesta idea.
2: Vale. Bueno, aquesta idea va néixer amb una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem el que és la marató, les Olimpiades, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs i estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any pues no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, pues fer aquests Jocs d'estiu em va semblar bé. I és una iniciativa que va néixer de Martí Barrera, que nosaltres la vam agafar, i mira per on hi és la tercera, els tercers Jocs d'estiu, perquè l'any que ve ja correspon a l'Olimpiada.
0: Correcte. Parla'm una mica de... Comencen demà els Jocs d'estiu. Parla'm una mica d'aquest planning que teniu, quins esports o jocs fareu, si hi haurà alguna cosa quelcom complementari, com serien, no sé, actuacions o jocs extra. Parla'm una mica d'aquesta previsió.
2: Sí, perfecte. Mira, nosaltres, claro, fem uns jocs una mica a la nostra mida, perquè a vegades dius només es fan jocs esportius, es fa l'activitat esportiva i prou. No, nosaltres tenim que buscar també altres coses perquè la gent hi participi més, no? La qual aquests jocs estan repartits pel matí, una selecció de jocs adequats per la gent gran, i per la tarda, pues, no sé, diversió, i música, i ball, i menjar. També per no cansar la gent, també dintre d'aquest programa fem diferents varietats, no? Per exemple, dius, bueno, això començarà el dia 1, no? El dia 1, que és dimecres, perquè nosaltres sempre aquests jocs els fem entre l'1 i el 7 de juliol, caigui el que caigui, no? El dia que caigui. I el 7 de juliol és l'últim dia perquè també nosaltres som, potser, únics a Catalunya de fer les festes de Sant Fermí. Però, bueno, mira, per exemple, el dimecres dia 1, que és quan comencen, pel matí fem activitats esportives, que en aquest cas, com que hi ha bastants apuntats i inscrits, fem petanca exclusivament al Passeig Puigverd. Durant tot el matí fem la petanca al Passeig Puigverd, no? Que, per cert, intervenen gens de diferents pobles, no? Des de Caldes de Malavella, o grups de Sant Pol, Canet, etcètera, no? I per la tarda fem... aquest dia fem pícnic. Què vol dir fer pícnic, no? Que em refereixo que la gent es porta el menjar. Vull dir, nosaltres muntem les taules i la gent es porta el menjar, es porta el beure, però vull dir que ens ho fem una mica en plan familiar. I també actua, també barregem de que actua gent d'aquí, per exemple, com que fem activitats, també els donem l'oportunitat que participin artísticament. I aquest dia doncs, hi intervé les sardanes i les sevillanes. Faran com una exhibició, aproximadament d'una hora, tal i que qual. I a l'acabar aquesta exhibició, doncs, berenarem o menjarem el que hem portat i després ja ball amb professional. Vull dir que aquí, en aquest cas, vindrà un tal Jordi Vila, un cantant, i farem ball doncs, fins a les 9 o les 10 de la nit. Quan... El dia... Sí.
0: No, és per comentar-te, bàsicament, que almenys el nom de l'activitat, que es diu Jocs d'Estiu, entenc que hi ha una cosa que ara m'acabes d'explicar què feu més els altres dies, però el que sí que et volia preguntar és, clar, el mencionar Jocs d'Estiu és una activitat, un cicle que es fa a l'estiu, clar, no us preocupa el concepte de la calor, que és algo que, bueno, que la gent doncs, li està preocupant molt, no? Que el fet de fer activitat a l'aire lliure, la calor pugui ser algo perjudicial?
2: Sí, el que hem procurat també és intentar fer-ho en puestos amb els que la calor sigui més suportable, no? Quasi totes les activitats es fan al Passeig Puigverd. L'any passat es feien també a la plaça Catalunya, però a la plaça Catalunya sí que potser hi ha més graus, en aquest sentit, no? Perquè hi ha menys ombra, no? Aquí ho fem la majoria al Passeig Puigverd. Sí, fem alguna altra activitat també a lo que és el pavelló i algo que fem també a lo que és a la fàbrica Llobet, no? Però la gran majoria d'això els fem al Passeig Puigverd. I és increïble, no? Passeig Puigverd, vull dir, fer les coses, perquè ho fem davant del monument a la Sardana, no? L'ombra que produeixen els plataners en baixa la temperatura 3 o 4 graus, no?
0: Sí, tant.
2: A més, claro, ens hidratarem, tal i que igual, i no fem esports d'esforç, no? Ja n'hem eliminat alguns, com pot ser, a lo millor, pues, atletisme, etc, perquè a lo millor requeria un esforç una mica més fora de lo normal. Ja busquem una mica d'esports que siguin bastant tranquils, com pot ser la petanca, o com pot ser les bitlles, o com pot ser els jocs de taula. Per què? Perquè d'alguna forma tampoc puguem suportar millor la calor.
0: De fet, el Passeig Manuel Puigverd jo diria que té una aura màgica, no? Perquè a l'estiu no fa tanta calor, perquè passa, a més, un airet, no? Que dona molt de gust. Et demanaria si pots seguir explicant-me una mica aquesta programació que teniu d'una manera més resumida, perquè si no el temps, Josep Maria, se'ns pilla
2: no,
0: sobre.
2: No, passa, no? Vale. Mira, el dijous, que és el dia 2 del 7, també, aquí també és Passeig Puigverd i Tomàs Claramunt, que fem les Villes Catalanes. I també fem pícnic, amb el que la gent porta el menjar, i després participa Ball en Línia i també Mamma Mia, que és una cantant, a l'hora del ball. Ens anem el divendres. El divendres ja comencen les revetlles, no? La revetlla vol dir que hi haurà un servei de bar i de restaurant, Aquí hi haurà tiramarc, darts, tenis taula... Tenis taula es fa a la fàbrica Llobet i també hi ha una participació interior de musical Bora Mar i després també fem ball amb Mari Muñoz. Vull dir que tot això acaba amb ball. Després, els dissabtes només tenim participació pel matí al pavelló municipal, que ens l'ha cedit també l'Ajuntament, amb el que hi ha un campionat de Newcom entre diferents poblacions. A la tarda no hi ha res perquè coincideix amb altres activitats. Nosaltres tornem a iniciar les activitats esportives el dilluns dia 6, no? Amb el que hi haurà doncs, dominó, escacs, rumi, també hi ha el Passeig Puigverd, i després per la tarda hi ha revetlla, amb una exhibició de dansa del ventre i també la participació d'un cantant que és Sergi Bullic. O sigui, com pots comprovar, tot acaba amb música i ball. I l'últim dia, que és el dimarts 7 del 7, aquí farem l'entrega de premis, farem també una revetlla, amb el que hi haurà un servei de bar i restaurant, i després celebrarem Sant Fermín amb un encierro, hi haurà un toro, no és veritat, lògicament, no? Un toro, i després farem el ball amb Sònia. Ja serà la despedida del que són els Jocs d'Estiu amb una gran revetlla fins a altes hores de la madrugada, de la matinada.
0: Clar, això és una activitat dedicada a la gent gran, però entenc que tothom és benvingut aquí, és a dir, que qui vulgui apropar-s'hi, doncs també pot donar suport.
2: Sí, no, perquè la venda del que són els tíquets pel beure i pel menjar seran venda lliure i al mateix preu. No, no marquem diferències entre gent que sigui sòcia de Calella Marxa o de l'Esplai, sinó que podrà intervindre tothom. Això ho permet també fer el Passeig Puigverd. Això hem intentat fer aquesta apertura a gent de que no sigui integrada en aquestes dues associacions fora del Passeig Puigverd. Però el Passeig Puigverd és fantàstic perquè és una zona de pas. M'entens? I els estrangers donen una volta, veuen ambient, passen per allà, s'animen, es contagien d'aquesta alegria i s'incorporin. I hi ha un percentatge cada vegada més elevat de gent que participa de la nostra festa. Imagina't Sant Fermín. Sant Fermín hi ha gent que ha nascut a Navarra, doncs que ja ho sap que la fem, m'entens? I a més, tots anirem de blanc, i anirem amb els mocadors vermells. O sigui que són festes participatives en les que intervé i participa tothom.
0: Per acabar, Josep Maria, abans has comentat que també us veig de fora a fer aquestes activitats. Creus que això és una oportunitat per incrementar el turisme aquí a Calella, que vingui gent de fora, doncs, a conèixer la ciutat?
2: Per supost que sí, eh? Vull dir, jo em llançaria en aquest sentit de que està molt bé les iniciatives que hi ha d'esport de joventut i de joves, però vull dir, el que nosaltres puguem aconseguir que cada vegada vingui gent de mitjana edat o gent gran a participar de les nostres festes és bo pel poble, perquè a més econòmicament gastem més la gent gran que no la joventut, no? Perquè potser no tenen el poder econòmic que pugui tindre més aviat la gent gran. No? Lògicament, això potencia el turisme i potència moltes coses. A més, que sabem el que la gent gran desitja, no? Menjar, passar-ho bé, oblidar-se'n dels seus problemes, fer-ho a l'aire lliure, i aleshores que nosaltres ja ho fem, que ja són les 7, les 8, les 9, ja tampoc ja no fa la calor que fa al migdia.
0: Molt bé, doncs, Josep Maria, que vagi molt bé, molta sort amb aquests jocs d'estiu, una mica panem et circenses, no? Allò que feien a Roma, no? De sí? Festa i menjar, doncs, aquests 7 dies, que doncs vagin molt bé, que siguin, bueno, que us ho passeu molt bé tots, que gaudiu d'aquests jocs i que, bueno, que tingueu un gran ambient.
2: Gràcies. Jo, pues, repeteixo, invitem a tothom que vulgui vindre, tant al matí si vol practicar l'esport i per la tarda si vol participar de la nostra festa. De l'1 al 7 de juliol, exceptuant el diumenge que hi ha altres activitats no organitzades per nosaltres, estan invitats a que vinguin i participin amb nosaltres.
1: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Tornem demà. Que passeu una bona tarda. Adéu.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Media dos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
2: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu, Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
1: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
5: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
1: Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
6: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte, del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
1: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis al cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols i el termòmetre podria baixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Comencem la tertúlia política d'aquest dimarts 30 de juny del 2026. De fet, l'última tertúlia política de la temporada, i saludem els representants polítics que ens acompanyen en aquesta ocasió. Saludem a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: També en Xavier Gatius, Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A la Marta Solà, de Crida Premianenca. Marta, benvinguda.
4: Gràcies, bona tarda.
0: I també l'Enric Pons, en Comú Podem. Enric, bona tarda.
5: Bona tarda a totes.
0: Avui, doncs, com sempre, proposem tres temes. Comencem pel primer tema, el balanç del curs polític. Acabem un nou curs polític i, bé, doncs, us volem demanar, en primer lloc, un titular que faríeu d'aquest curs que acabem d'acabar. Cesca.
1: Un titular. Home, penso que hem continuat construint el municipi que entre tots volem a través de grans consensos. Crec que podem dir que tenim una bona nota i també que prenem nota, no?, d'aquelles coses, doncs, que queden pendents per fer.
0: Xavier.
2: Jo diria que recollim fruits i que en són molts.
0: Uh-huh. Kilian.
3: Jo crec que queda, hi ha moltes coses a mitges i falta molt per fer encara. S'han fet moltes, també bones, però falta molt per fer.
0: Marta.
4: Sí, jo crec que hem engegat molts projectes i molts amb molta col·laboració, no?, i amb molta comunitat de tots els grups polítics, però sí que és cert que queden moltes coses per acabar.
0: I Enric?
5: Doncs jo, amb la línia del mateix, crec que hi ha hagut llums i ombres, no? O sigui, hi ha hagut molt bones notícies, no?, i hi ha hagut altres que no són tantes, que suposo que podrem parlar-ho aquí més ara mateix.
0: Mm-hmm. Doncs, si us sembla bé, desenvolupem aquests titulars. Cesca, has comentat que, doncs bé, consideres que posaries una bona nota al govern, que s'han fet coses bones, i per tant, doncs, explica'ns una mica el teu balanç.
1: Doncs sí, no només el govern, eh? Jo parlava també en nom de tot el consistori. Crec que això, no?, parlava de grans consensos. Crec que, no?, hem aprovat el pressupost. Jo no parlo només de l'últim curs, eh? Crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia, i a nivell d'equip de govern, doncs, també volia destacar la il·lusió, l'esforç, la transversalitat, el treball en equip. Crec que en aquest sentit nosaltres internament, doncs, també estem molt, molt satisfets. Jo també, no?, també diria que seguim construint una ciutat per viure-hi. És veritat que tenim moltes coses engegades, però crec que això és positiu, crec que estem treballant per acabar-les i per no deixar de tenir projectes de futur, no? També penso que hem fet apostes per grans projectes, que després ja els desgranarem, però també hem continuat apostant per les petites coses de cada dia, no?, les que fan que Premià sigui una ciutat per viure-hi, i entre les grans coses i les petites coses crec que ens consolidem com a capital del Baix Maresme, o almenys a mi així m'agrada reivindicar-ho, no? Un Premià on sempre hi passen moltes coses, un Premià viu, i un Premià, doncs, que té molt de futur, no? No sé si ara és el moment d'entrar en els detalls, potser, doncs, en una següent ronda ho podem fer.
0: Uh-huh. Xavier.
2: Bé, jo sí que volia començar a parlar de quins són aquests fruits que dic que recollim, no? O que comencem a recollir, no? I que abans deia que són molts, i són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat, eh? I del treball de l'equip de govern, i també, evidentment, i s'ha de reconèixer, s'ha de parlar de la col·laboració de les forces que estan a l'oposició. Jo crec que això al final ho hem fet entre tots, el pressupost d'enguany l'hem aprovat entre tots, molts d'aquests projectes que, entre tots, els que hem aprovat. Exacte. I, bueno, jo crec que al final això no és només feina de l'equip de govern, l'equip de govern és qui lidera el projecte, però al final el barco hi som tots, i jo crec que en aquest sentit ens hem de congratular. I per citar alguns projectes que crec que aterren, no?, doncs, aquest optimisme que traslladava la Cesc, i amb el que, doncs, estic totalment d'acord. Hem inaugurat la Casa de la Festa, que jo crec que és una de les grans estrelles un dels grans fruits que hem recollit enguany, no?, que portàvem molts anys treballant-hi, però que, a més, doncs, que ha donat un impuls a aquesta vida, també, que deia la Cesca, que té el municipi, no?, aquesta xarxa cultural, aquestes entitats de cultura popular, que realment doncs, formen part de la idiosincràsia i del caràcter de la Premià. I jo crec que ens situen, a més, com deia la Cesca també, com a capital del Baix Maresme, o com a referència, més no, pel que fa a la cultura popular. La coberta fotovoltaica, doncs, que no només doncs, és el que ja veiem ara, doncs, això també ha implicat doncs, l'inici de la museïcació del nou... del Museu de l'Estampació, la posada en marxa de la comunitat energètica. Hi ha coses que no són tan visibles i són molt importants, eh? I no només parlem de la coberta fotovoltaica que vam inaugurar, sinó parlem de que hem cobert tots els edificis municipals amb cobertes fotovoltaiques, eh? Parlem de Jacint Verdaguer, que jo crec que també és un gran projecte, és un gran fruit que estem recollint i que no només és la pacificació del carrer, sinó a més és la patronització del tram principal i aquesta aposta que fem doncs, convençuda pel comerç. Parlem de totes les reformes que s'estan posant que s'estan fent en el mercat de Sant Joan, amb la posada en marxa dels lockers, de la pàgina web aquesta que també doncs, fa la venda online, ens permet tenir venda online del mercat. Parlem de l'inici de les obres de l'adequació de l'aparcament, del projecte de la zona gastronòmica, que també ho recollirem aquest any. Parlem de la zona d'esports de platja, de la segona escola Bressol. És que és molt llarga la llista, intentaré ser molt breu, però és que, evidentment, doncs, aquests fruits són molts, com dèiem. Parlem de la propagadora, que hem conciliat el centre d'empreses, que hem posat en marxa tot un tema de serveis, empreses... Que ha fet que realment doncs, la propaganda sigui una realitat i estigui funcionant al 100%. Parlem de Can Sant Pere, que jo crec que també és un gran projecte que hem de tenir molt en compte. M'estic deixant segurament, però jo crec que aquests són potser uns dels projectes més importants que fan que fem aquesta valoració molt positiva del que és el curs polític.
0: Mm-hmm. Kilian.
3: No. Realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'Escola Bressol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures, Mar Nova... Bueno, hi ha moltes coses que encara no sabem, el museu... Tot això, de moment, tampoc ho puc valorar perquè, de moment, allà està en espera.
0: Uh-huh. Marta.
4: Bé, molt d'acord amb tota la llista que ha fet el Xavi de coses iniciades i projectes, no? Que la majoria d'ells és una mica el que dèiem, no? Que si hi ha algun factor positiu en tot això és que molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals, no? I hi ha exemples més clars i exemples menys, no? Però l'Escola Bressol, per exemple, seria un exemple molt principal, no? d'aquesta idea, tot i que després han hagut pues, aquests entrebancs que esperem que s'arreglin i que tot comenci, no? I totes esperem que el curs comenci amb normalitat al setembre per donar cobriment a totes aquestes places, no? Però sí que és veritat que hi havia com molts projectes engegats que s'estan acabant, no? Jacint Verdaguer i no només, no? El que deia el Xavi, no només per la peatonalització de l'espai, sinó també per revitalitzar aquest carrer, que havia sigut un gran carrer comercial i que en els últims anys pues, s'havia anat molt cap avall, no? I que crec que li feia molta falta. La Mar Nova, no? Bé, que comencin ja les obres, no? Després de també molts entrebancs que han hagut entremig, no? I que moltes famílies esperen aquesta començada de les obres, no? I que s'acabin a temps per veure si en algun moment del curs de l'any vinent pues, es pot tenir aquesta escola, no? Can Sant Pere, òbviament, ha sigut una no? El premi guanyador, diria jo, no? d'aquests últims anys de lluita popular i de lluita del poble i que s'ha pogut aconseguir. I crec que ara és un moment molt important com per que es faci, no? aquest procés participatiu per decidir-ne els usos i per decidir què es farà a dins de Can Sant Pere, tant amb equipaments com en usos de l'edifici Becil, no, amb aquesta participació que hauria de ser el més àmplia possible de les premianenques i els premianencs. No? També la Casa de la Festa, totalment d'acord, ha sigut també una amb tots els entrebancs, també, que sembla que tot tingui entrebancs, però bueno, al final arriba a ser, no, el projecte que és ara, no, i que estem gaudint tots, que està obert, no, aquests caps de setmana, i que jo particularment, que ara baixo per preparar X coses de la Festa Major, doncs veig que hi ha gent que va i que entra i que està interessada, no? Perquè la cultura popular en aquest poble, sempre ho hem dit, però és molt gran, és molt rica i fa aquest poble més viu, no? Aquest pla de barris, no? Que vindrà, també crec que és un projecte que, tot i que encara no ha començat del tot perquè no tenim aquesta subvenció, crec que ha sigut un procés molt interessant que hem fet, no? De participació dels veïns i veïnes i dels grups municipals, d'anar portant idees i de que aquest pla de barris al final arribi, no, a lloc i que arribi a aconseguir-se, no, aquesta subvenció, que és el que volem perquè aquest barri, no, sobretot Tart i Maresme, aconsegueixi aquesta dignificació, no, que fa anys que s'hauria d'haver aconseguit. No? Si posés una crítica, no, en tot això... potser una seria, no, que hi ha molts edificis municipals que estan bé esperant, no, aquesta reforma, aquesta rehabilitació, aquesta dotació d'usos, no? No sé, des de fa molts anys l'edifici del segle, ara l'Ajuntament Antic, esperem que l'edifici de la cooperativa, no, del carrer Sant Pau, que es pugui reconvertir en allò que... Bueno, que crida vol des del principi, no? Que és tornar en el seu ús original. Però bé, si tots aquests espais municipals que tenim, no? I que podien ser de gaudi de tots els premianencs i premianenques i de les entitats que fan coses i que estan en procés, no? O que estan en espera, no? D'aquesta reforma per poder-s'hi assignar aquest ús. No? I crec que no em deixo res, si fem segona ronda ja m'ho penso.
0: Enric...
5: Doncs mira, ja es comentaria coses positives, crec que hi ha hagut moltes. O sigui, sent franc, i destacaria, ja n'heu dit moltes, destacaria, crec que alguna n'heu dit, que ha sigut, per exemple, de resoldre el tema de la mezquita a Vora Mar, va ser un tema superdelicat, jo el vaig patir molt perquè creia que no ho estàvem fent bé, que assumíem un risc que era complicat, tenia en compte com estava l'extrema dreta i que podria aprofitar aquesta oportunitat per crear un merder important aquí a Premià, el segon històric. Així que, per sort, doncs no va passar, o per sort em vaig equivocar. Casa de la Festa... Valoro molt de la política d'habitatge, crec, estrella d'aquest ajuntament, i és la que valoro més, la de compra de via i tanteig. Crec que hi ha hagut 3, 4 i potser 5 pisos aquesta legislatura. Crec que amb aquesta política de formigueta, d'així es construeix una borsa municipal. A vegades sentim xifres com ajuntaments de Barcelona, però hem de ponderar. Llavors, 200 habitatges a Barcelona és menys que 4 habitatges aquí a Premià de Mar, per proporció. Llavors s'ha de posar en valor... òbviament l'escola Bressol, una demanda, ja veurem com acabarà, si s'obre esperem al setembre, si s'acaba obrint 3 mesos més tard, però en tot cas l'escola Bressol ha sigut una demanda d'alguns grups de molts anys, i a més crec que ho portàvem tots als nostres programes electorals des de fa 2 o 3 legislatures. I òbviament, per part del meu grup municipal, doncs especialment sensibilitzat amb el tema de pacificació de Jacint Verdaguer. Sí, serà complicat en el futur, però toca que el peató guanyi, que el vianant guanyi espai públic, i això va en detriment del cotxe. Llavors, és una lluita contra el cotxe? No, és una lluita a favor del vianant, i costarà, però molt bé, s'ha sigut valent amb aquesta política. Llavors, aquestes són les llums. Hi ha algunes ombres, d'acord? O sigui, aprofitar per fer un repàs mentre preparava això, i jo crec que... En matèria de gestió econòmica i planificació econòmica podríem millorar, d'acord? O sigui, en el sentit de... Hem perdut la subvenció de la segona escola a Bressol, al principi va semblar que era per uns mesos, que no aconseguiríem fer l'obra, però resulta que al final estem al mes de juliol i tampoc l'hem tancat. Vull dir que encara que la consellera d'Educació hagués complert la paraula i fer una pròrroga per acabar l'obra més tard, tampoc hauríem arribat, segurament, el tema de la pèrgola fotovoltaica, que donàvem per suposat que es finançaria amb la Diputació aquest mateix any. Doncs no, resulta que acabarem, suposadament, esperem, rebent la subvenció, ha generat endeutament de moment, i acabarem tenint la subvenció possiblement el 2018 o 2019, sembla ser. I sí que, com a oposició, crec que hi ha hagut alguns moments que he sentit que hi ha hagut poca transparència, m'hauria agradat millor comunicació per part de l'equip de govern, i especialment amb tot el que fa el tema referent a l'escola Bressol. La manera que ens vam entrar, crec, tardia, que vam perdre la subvenció, i la manera que ens hem entrat també tardia de la situació de l'empresa en fallida. O sigui, jo entenc per una banda l'oposició, a l'equip de govern, que, clar, abans de voler explicar un problema, vol poder explicar una solució, no? Perquè després l'oposició a vegades tampoc som sants, vull dir que ho podem aprofitar. Però, bueno, jo entenc que podria haver-hi a la llista, ni que sigui el grup de portaveus, espais de confiança, on es puguin compartir certes coses i poder treballar plegats. Vull dir que aquesta confiança ens l'haurem de guanyar. I després, quan us deia això de la gestió i planificació millora, hi ha un document que no es va aprovar al ple, no s'havia d'aprovar, no ho tinc clar, però en tot cas es va explicar al ple, que era el pla de contractació del 2025. Aquí es parlava que havia tingut molt poca execució i que moltes de les licitacions que finalment s'han executat no estaven previstes. Llavors sí que hi ha alguna cosa que es pot millorar en quant a planificació. Vull dir que està... I d'alguna vegada, d'alguna manera, l'alcalde, no, el senyor Navarro, ha explicat més d'una vegada que en política s'ha d'aprofitar les oportunitats. Jo entenc les oportunitats. Vull dir, les oportunitats en municipis com aquests no les pots planificar a 3 anys vista. O sigui, si són una subvenció X per una matèria a la Diputació, tu no ho saps fins 2 mesos abans. Llavors, s'ha de ser flexible i s'ha de poder improvisar, però entenc que sí que hi haurien certes millores, podrien haver-hi certes millores en planificació. I res, deixeu-me dir, en tema habitatge. Crec que, si no he entès malament, una de les propostes de l'equip de govern era que durant aquesta legislatura obriríem el que és l'equivalent a una oficina local d'habitatge o servei equivalent. D'acord? Llavors, no, crec que acabarem la legislatura i s'haurà quedat així, no existeix aquest servei. I, per altra banda, s'havia parlat de lo del cens de pisos buits. I s'havia anunciat, no?, que es portaria, que no sé què, que tal, que finalment el primer trimestre del 2026 es tindria aquest cens. Finalment, al final del segon trimestre, se'ns informa que ja tenim un llistat provisional, però ben no és un cens de pisos buits. Llavors, bueno, seguim treballant, però em dóna la sensació que podrem fer poca cosa, donar poc temps a fer res, de moment, durant aquesta legislatura pel que fa això. I l'altra, i l'última, el tema de, i aquest sí que ens sap especialment greu, és el del tema temes d'urbanisme, Transmesa especialment. O sigui, estic molt content que Transmesa no s'hagi realitzat res, però us en recordeu com van anar les reunions amb la propietat? Que era algo així com que o em deixeu o accepteu una requalificació a mixtes condicions que podem negociar, o muntaré una nau molt gran que estic a punt de registrar els papers ja? Doncs escolta, han passat què? Un any i mig? Dos? I no ha passat res? I si ha passat alguna cosa, no se'ns ha informat? Llavors, ostres, jo crec que hauríem de ser més forts. Crec que es va traspassar, sobretot a l'equip de l'oposició, com un punt de, si no accepteu això, sou uns irresponsables, que crec que era una mica injust. És la meva opinió, pel que fa a urbanisme. Finalment no ha passat, o sigui, no veig cap nau allà. D'acord, llavors...
2: Sortosament, Enric, eh? Sí, perdona, eh? Vull dir que deixa'm que digui sortosament, eh?
5: Sí, sí.
2: I el dia que la veiem, que espero que no...
5: Sí.
2: Suposo que ens en parlarà direm, però bueno, res.
5: Bueno, veurem. I l'última, la de Can Sant Pere. O sigui, molt contents que Can Sant Pere és una lluita del poble, és una lluita que jo me l'he trobat feta i estic supercontent d'haver pogut veure el final d'aquesta lluita, però com molta altra gent, sabreu que la primera proposta que es vol fer sobre un espai lliure de Can Sant Pere és fer un aparcament zona blava. Llavors, crec que és un error de bulto, no passa res.
0: Cesca,
1: molt bé. Són moltes coses,
4: sí,
1: eh? Però com a bons alumnes jo crec que prenem nota, no?, d'aquesta avaluació, d'aquestes notes. Ara arribarem a casa i els pares ens renyaran una mica. No, crec que són tot aportacions positives, constructives, i que en prenem nota sobre els entrebancs, sobre, no?, com fem les coses, si improvisem, tot aquest, no?, aquests comentaris. Bueno, jo penso que nosaltres com a equip de govern el que fem és agafar el toro per les banyes, no llancem la tovallola i, per tant, doncs, encara que surtin entrebancs, encara que hi hagin qüestions doncs, que no surtin com voldríem o que no surtin com estava previst, crec que no, la valentia de doncs, seguir endavant, encara que costi anys com la Casa de la Festa o encara que sigui una lluita doncs, molt llarga i que sembla, no, pugui semblar que no tindrà un bon final, doncs jo crec que la perseverança en aquest cas és un punt positiu i no és una excusa, sinó que simplement crec que és important doncs, que ho destaquem. Sobre els edificis que la Marta deia, no? doncs crec que tenim bones notícies sobre la cooperativa, per tant, doncs, crec que això és un dels projectes que també anirà endavant. I la resta, al segle, sabeu que vam fer una oferta a la Fundació Maresme, però que no va prosperar, perquè certament està molt, molt tocat i hem de seguir lluitant, i sobre l'Ajuntament Antic sí que s'estava treballant en fer un projecte, per tant, res d'això està aturat. Per destacar algunes coses que no han sortit a la llista del Xavi, no? El projecte de la nova comissaria. És veritat que no que és un projecte, però jo també el volia destacar, no? Perquè crec que és important i relacionat amb això, home, més policia de proximitat, millors dades de seguretat, malgrat la percepció, malauradament, doncs, sigui negativa, i amb això hem de seguir treballant. Pacificació de carrers, no només Jacint Verdaguer, no? Al carrer Aurora, m'estic equivocant, no? Aurora, properament al carrer Sant Pau, crec que doncs, amb els darrers anys doncs, també s'ha incidit molt en millorar els carrers de Premià i sobretot amb aquesta manera de treballar del Toni Sobirà, no? De comencem per sota, encara que no es vegi, arreglem les clavegueres, arreglem les canalitzacions i per últim, doncs, dignifiquem els carrers, no? Jo també voldria destacar la platja, no? Tenim una platja consolidada, una platja gran, que hem de veure com evoluciona, però que pinta bé, i a més amb una nova licitació doncs, amb més serveis, amb més punts de vigilància, amb millor accessibilitat. Per tant, sí que és veritat doncs, que cada vegada fa calor abans i, per tant, ho hem de repensar, però crec que podem estar també satisfets. Jo també volia posar l'accent en més sensibilització, no? Des de l'àmbit de la discapacitat, que crec doncs, que amb la taula doncs, hem fet una bona feina, però també en l'àmbit d'igualtat, en l'àmbit de diversitat, crec que aquí també teníem doncs, feina a fer i crec que hem avançat. Més suport al comerç, que crec que el Xavi després hi pot aprofundir. Destacar també, encara que no sigui estrictament municipal, doncs el projecte de pacificació de la N2 i l'accés al nou enllaç a l'autopista. Altres cosetes. Recordeu que també hem fet així, improvisadament i no per voluntat pròpia, la regularització de moltes persones migrades i crec que ens n'hem sortit prou bé. I respecte a un parell de coses que has dit tu, Enric, el tema del cens d'habitatges de pisos buits, és cert doncs, que hem pogut arribar a una xifra, queda molta feina per fer. Nosaltres sempre hem dit que primera doncs, que seria una llista que la tindríem, però que les expectatives que s'han generat amb aquest cens no responen per mi, i crec que el Xavi coincideix amb el que podrem arribar a fer, perquè les eines que tenim són poques, però almenys hem fet un primer pas, hem fet aquest escandall i hem arribat a una conclusió i ara ens falta anar a picar portes. Ho farem, però jo també voldria destacar que hem fet moltes més accions en l'àmbit d'accés a l'habitatge, val? I per tant doncs, la compra per tanteig i retracte, els pisos d'emergència que ja tenim i que utilitzem, i no tenim una oficina local d'habitatge, perquè ho hem explicat moltes vegades, que la Generalitat doncs, ha retrocedit amb aquestes oficines, però sí que tenim un servei d'habitatge, un servei de Consell Comarcal d'intermediació de deute i hipotecari, i un servei d'habitatge de la casa que funciona molt bé i que afortunadament atura molts procediments de desnonament, que ajuda moltes famílies, i jo sóc molt pesada amb això, però sempre insisteixo que ens hem de fixar en els desnonaments que no s'acaben produint. Fàbrica de pijames, per tant, garantir doncs, aquest accés a l'habitatge també per altres públics, per tant, tema de l'habitatge no el resoldrem, ja ho sabem, però almenys estem doncs, intentant posar doncs, aquelles solucions que estan a la nostra mà, com en el futur a Can Sant Pere, doncs, també habitatge dotacional per gent gran i col·lectius vulnerables.
0: Xavier.
2: Bé, primer, jo crec que tota aquesta bateria de projectes, alguns engestits i uns altres en marxa, no es presenten si improvises. I això, perdoneu, però és que s'ha de dir d'aquesta manera. O sigui, precisament, jo crec que aquests fruits que estem recollint és perquè s'han planificat i s'han treballat. Per tant, improvisació, la mínima, o cap. Després, no entès molt bé el comentari que feies al respecte de finançament, perquè per un costat parlaves de planificació i per l'altre de flexibilitat. Aquests projectes tampoc no s'assoleixen amb unes finances com les que tenim a Premià si no has tingut precisament una bona projecció, una bona gestió de finançament.
5: Vols dir, si no t'has trobat un ajuntament endeutat.
2: Exacte, i amb l'endeutament que tenim.
5: Parlem clar.
2: Exacte, no, és el que anava a dir. Amb l'endeutament que tenim. Vull dir, no, per tant, tampoc no crec que hagi hagut una mala gestió en finançament o que s'hagués pogut millorar substancialment. El tema de Transmesa. Bé, el tema de Transmesa, nosaltres jo crec que això s'ha explicat diverses vegades. Vull dir, el tema de Transmesa té, hi ha tres opcions. Una, que entre els grups polítics arribem a un acord i puguem desencallar el tema per tal que es faci el que s'hagi de fer. Aquesta és una. L'altra, que es construeixin aquestes naus, que és una possibilitat i que certament aquesta amenaça no l'hem fet nosaltres, sinó que l'ha fet la propietat.
5: Sí, sí.
2: I tres, que l'expropiem, per parlar clarament. Quan parlem d'expropiar, llavors jo ho lligaria amb tots aquests equipaments que ha parlat la Marta, que tenim per fer, i li sumaria als vecils de Can Sant Pere. És a dir, vull dir, projectes en tenim molts a sobre la taula.
5: I està bé.
2: I el finançament...

0: I quan parlem d'equipaments, eh, i sí, certament, vull dir, és que en tenim molts equipaments, vull dir que d'alguna manera també jo crec que en aquest sentit podem dir que tenim sort de tenir aquests equipaments, eh? Vull dir que són propietat de l'Ajuntament. Però que no només és adequar els equipaments, és dotar-los de serveis. Vull dir, estem parlant de finançament no sostenible, no? Perquè després comporta una despesa per tal de gestionar aquests equipaments. Escolta, posar en valor també que l'has esmentat, però jo crec que és un gran projecte i que hem de tenir molt en compte el tema del servei d'emergència residencial. Vull dir, això també hem de treure molt de pit i és un projecte que, tot i que el tenim, no? Doncs només per emergències a hores d'ara, però jo crec que hem d'estar molt contents i contentes de dir que això ho tenim a Premià de Mar. Posar en valor també, que volia comentar, ja ho has esmentat tu, el tema de la resolució del conflicte amb la comunitat Altaúba. Vull dir, això és una cosa que arrastràvem des de fa molts anys, no? I que també jo crec que ens hem de sentir molt orgullosos i orgulloses de que finalment hem pogut solucionar aquest problema, un problema que realment doncs es podia haver transformat en una crisi, eh? Si em permeteu que ho digui des d'aquest punt de vista. Per tant, evidentment que hi ha coses a millorar. O sigui, jo no crec que ningú no podria dir que doncs, tot és perfecte. Evidentment que hi ha marge de millora sempre hi ha marge de millora en molts temes. Jo crec que poso molt en positiu la dinàmica, eh, que s'ha seguit tant entre govern i oposició. Crec que hem de prendre nota d'aquests comentaris que feies, Enric, del tema de falta de transparència. Jo crec que és més... Bueno, no, en alguns punts... Sí, i jo crec que escolta, és de justícia que es digui... Escolta, doncs jo crec que com a equip de govern s'ha de prendre nota d'això que estàs dient, d'això que has dit. No és la primera vegada que ho comenteu. I, evidentment, s'ha de treballar. Vull dir, no ho nego, eh? Sí que us dic que si hi ha hagut poca informació en alguns temes, jo crec que ha estat més per qüestions de la pressió, de la gestió del dia a dia, que no pas per voluntat d'amagar informació, us ho dic així, sí? O sovint...
1: També una... Al final és el que transmet.
0: Bueno,
1: sembla que estàs amagant
0: per això dic que...
2: Ens sentim així. Sí. No és com allò de...
0: Per això dic, i també és veritat que sovint a vegades és complicat, dius, ostres, perquè comunicar fins i tot... Escolta'm, això també passa a nivell de família, a vegades, no? La teva parella, li has de dir les coses quan saps que són veritat i que passaran, i no? O perquè si no, a vegades, doncs, ostres, endegues dinàmiques sovint complexes,
1: que
0: no?
1: Aquí s'implica molta més gent.
0: No sé si és un exemple que s'entén, perdó.
1: Que aquí s'implica moltíssima més gent, a tot un poble. Llavors, sí. Això és molt important, comunicar sempre bé.
0: Cert, per això dic...
1: Que s'està fent o com s'està fent.
0: No, i per això dic, que jo crec que aquí és de justícia que diguem, ostres, prenem nota i bueno, jo crec que forma part d'aquesta bona dinàmica, bona entesa entre govern i oposició, i per tant... s'ha de cuidar i hem de prendre nota. Sí, perquè això ho dic així de clar, però torno a dir, vull dir, no, crec que no s'ha de veure una mala intenció, sinó sovint
2: no,
0: doncs,
2: i
0: més un descuit,
2: això...
0: si voleu, que no
2: sí,
0: pas...
2: Sí,
0: que
2: i
0: no
2: hi ha
0: pas
2: coses
0: una...
2: puntuals que han passat amb informacions de... No? Pues l'altre dia us dèiem allò de... No? Ho dèiem aquí, allò de l'Escola Bressol, que ens hem comentat, però al final és com... Quan és com una... No li diguem dinàmica... Les taules serveixen molt per fer aquestes coses, no? Les taules, al final, és un trasbàs d'informació entre el govern, no? I els grups municipals que estem a l'oposició, per això es creen aquestes taules, no? Per debatre, per proposar. Clar, n'hi han hagut, no? O sigui, un punt... Si anava jo, no? Perquè ara m'he...
3: Ara, de fet, estan fent una mica de resposta sí, del que s'ha dit.
2: L'últim punt que em quedava, que em quedava per dir, com una mica, no de crítica, però sí de com de proposar millora, no? Que era el tema aquest de les taules, no? Que n'hi ha moltes que no s'han convocat en tota la legislatura o que s'han convocat molt poc i que des de Crida sempre hem pensat que aquestes taules són aquest punt, no? De participació entre els grups de municipals de l'oposició i el govern, no? Per fer totes aquestes propostes i aportar, no? La visió sí, dels altres grups i n'hi ha moltes pues, que no hem pogut fer com aquests passets, no? Per arribar aquí, no? Perquè pues, no s'han convocat i aquestes coses. Llavors crec que és un punt també com important de tenir en compte, no? Perquè són moments o són llocs o espais on es deixen anar totes aquestes propostes i arribem, no? en aquesta entesa i poden sortir coses tan xules com la segona escola Bressol...
4: I en
2: com
4: canvi, perdona, sí que n'hi ha d'espais d'aquests que sí que s'han anat mantenint, que s'han anat fent
2: òbviament,
4: i que és veritat,
2: ara sí, ho he dit, o sigui, sí, la de l'escola Bressol ha funcionat superbé, n'hi ha altres que també, vull dir, n'hi ha taules que...

0: funcionat superbé i que hem pogut anar seguint tot des del minut zero fins que s'ha realitzat el projecte o està en aquest procés. Però que n'hi ha altres que no, llavors, pues, bueno, és aquesta... No?
1: Sí, sí, totalment d'acord. No, no, o sigui, jo trobo que hi ha àmbits en els que sé que s'està treballant moltíssim, com el tema de l'àmbit de la discapacitat, crec que s'està treballant moltíssim. Hi ha molts àmbits, però hi ha molts altres que crec que falta això, aquesta comunicació.
2: Sí, sí. Enric.
3: Jo, deixa'm afegir un parell de coses que no havia dit. Jo no, bueno, és en referència al que has dit. O sigui, jo crec que podem xocar, Xavi, però dir que és quan alguna... O sigui, podem no estar d'acord, però dir quan se les fan segons quines propostes, diu, és que no sou realistes, no em sembla del tot just, amb el sentit de... O sigui, nosaltres ja sabem, crec... Bueno, ara parlo per part de Prement Comú Podem, però crec que ho podem compartir amb altres partits. Nosaltres ja sabem de què. I m'ha agradat que parlis d'expropiació de Transmesa, però en tot cas, sabem, no dic que tirar endavant i aconseguir tots aquests edificis que estem dient i aquests terrenys, no podrem... Necessitarem molts diners per tirar-ho endavant, però és que sabem que la vida que té Premià de Mar és molt llarga. Llavors, a mi no em preocupa que ens puguem quedar Transmesa i que triguem 40 anys en fer alguna cosa allà. El tema està que quan els polítics que hi hagi o qui hi hagi d'aquí 40 anys tingui un espai per fer equipaments que no es trobi que digui, és que no queda res, no? Llavors, no, dic el... Per tant, dic que recuperar espais per fer equipaments on s'hem de preocupar si ho podem fer ja. Dic no, dic la vida és llarga, dic en sobreviurà Premià i, per tant, dic tot el que sigui acumular patrimoni per l'Ajuntament a nivell públic doncs està bé per donar-li ús social, col·lectiu, dic en el futur, quan més aviat millor. Llavors, pel que fa... M'he deixat parlar abans d'un altre tema important d'aquests anys, que ha sigut el tema de les hortes. Veurem com va. Que, no? Quan parlem d'urbanisme, aquí crec que l'equip de govern va intentar jugar una operació jurídica valenta. Nosaltres estàvem d'acord, en tot cas vam votar que no, perquè dèiem que, home, si hi ha compromís d'això, no intentem fer res de Transmesa fins que això quedi clar si acabarà així o no acabarà així. En tot cas, sembla que hi ha notícies de que la propietat té les de guanyar i tornarà a tindre espai urbanitzat. Així que suposo que si finalment s'acaba urbanitzant tota aquella zona, possiblement que és possible que hi hagi alguns partits que canviïn el seu posicionament de què s'ha de fer Transmesa o no, perquè ara ja estaríem parlant una altra vegada dels dos llocs. I l'altre és, perquè fèiem de gestió...
4: Sí, sí, jo l'entenc.
2: Bueno, sí, jo també, però...
3: I pel que parlàvem de... No, dic, estem parlant de que...
2: La mateixa, no? El mateix com, canvi de...
0: No,
2: de
0: tromos, però no? Hi ha partits que...
3: No, però...
0: Vam defensar... Nosaltres vam votar a favor d'hortes.
3: I nosaltres també.
0: I seguiríem votant a favor d'hortes i lluitaríem per hortes fins al final.
3: I nosaltres també.
0: Igual que amb Transmesa.
3: I nosaltres també, però hi havia, crec, darrere, o almenys el meu partit, el meu grup ho va entendre així, que darrere d'aquí les hortes estava poder vincular, dir, home, com que aquí ja no farem pisos, doncs els farem allà.
0: Els fem allà.
3: Dic, per tant, escolta, que ara sembla que a les hortes no podrem tirar enrere, així que potser podem canviar... Alguns partits poden canviar el posicionament a Transmesa. Però s'anava per aquí. Okay. I per l'altre, de la gestió econòmica. Sí que jo he trobat a faltar en aquest sentit una miqueta... A l'any 2024 el meu grup municipal va aprovar els pressupostos i crec que va ser algú bastant històric aquí per a mi. Llavors, no ens ho heu posat fàcil amb el sentit de... Vam fer uns acords, val, que eren assumibles, que eren senzills, que eren econòmicament factibles, i d'aquells 6 o 7 encara queden 3.
2: Crec que 25, eh?
3: Al?
2: Tu 25, crec.
3: 25, acords.
4: No.
3: Ara, l'any 2025.
2: Sí, 24,
0: perquè
3: 25. Crec que 24 vosaltres, val,
0: sí, crec 25. Que ara, em ballava un any, però crec que sí.
3: Doncs jo crec que si es demana col·laboració, i ja sabeu que a vegades costa, no? Dic a creuar segons quines línies que la gent no està acostumada, doncs, home, doncs s'ha de poder valorar i fer esforços per tirar endavant. Llavors, hi havia algunes que eren senzilles, eren econòmicament... entraven dins el pressupost i continuen sense complir-se. Llavors, és difícil, no?, que en futurs anys es puguin arribar a acords si els anteriors no es compleixen. Ens deixeu en una situació, el regidor és molt complicada. D'acord?
2: Jo aquí un petit incís, Enric. Sí. No sé, crec que una cosa és la llista i fer check a tot, que a tots ens agradaria, perquè tots tenim també el nostre PAM, la nostra llista de coses que voldríem assolir i que algunes doncs, no les podrem assolir en la mateixa línia, els acords amb els altres partits, no? Vull dir, que crec que la voluntat hi és, de col·laboració, i crec que en aquest en aquest sentit, la Marta Ariño, no? I tots ho dieu, no?, en el ple, que a l'hora de parlar de pressupostos està superoberta, doncs, a incorporar qualsevol qüestió que es proposi. I l'altre és que en el dia a dia, al final, es pugui acabar fent el 100% de les propostes, no? Jo entenc, el sentir i el sentiment del que tu dius, però crec que també hem de ser una mica més flexibles en el sentit de que si no es pot fer el 100%, però es pot fer el 80%, doncs benvingut sigui. No?
3: El 80 el valoraria molt positivament, però no ha estat un 80, ha estat més aviat un 33%.
2: No, no has dit de 7. En
5: queden... A 7 queden 3.
3: De 7 queden... Sí, de 7 en queden 3. Val. Ah. De 7 queden 3. No, no és un 90.
5: És un aprovat, és un bé.
3: Posem un 55, va.
6: Xavier, sí.
5: Sí, escolta'm, només una cosa per contestar puntualment al tema que deies de Transmesa, que has dit una frase que m'ha sobtat. Has dit que tu no tens pressa, no, t'és igual el que passa. No? Vull dir, però...
3: No, jo dic que justificar, sí, sí. Dir per què ho volem si no podrem edificar, ja dic, no, no podrem fer res perquè no tindrem diners. Dic, tranquils, dic, ara no tenim diners, però d'aquí 20 anys potser sí. Era aquesta la visió que volia posar.
5: Bueno, vale, això significa que no tens pressa perquè passin coses, però l'important no és el que la pressa que tenim nosaltres o no, l'important és el que els pensen i volen els veïns i les veïnes.
3: I tant.
5: I aquí hi ha una qüestió que és el cost de l'oportunitat. És a dir, si allà poden passar coses positives, cada dia que no estan passant, estem perdent aquells serveis o estem perdent aquells beneficis que podíem treure de que passés alguna cosa a Transmesa. No sé si m'estic explicant. Vull dir, jo sóc dels que pensen que alguna cosa ha de passar en algun moment. Jo crec que els béns i béns no tenen ganes de veure allò ballat durant 20 anys i amb l'espasa de Damocles, perdoneu que jo torno... És que jo crec que l'han de tenir clara, aquesta espasa de Damocles.
0: L'espasa de Damocles, al final, entrarem en aquest tema i acabarem
5: amb això. Sí, però un moment, l'espasa de Damocles aquesta ha passat a Metal·logènia, Perdoneu, vull dir, és que... I no en parlem de Metal·logènia. A Metal·logènia hi havia un projecte únic i exclusivament de pisos, de construcció d'habitatge, sí? I aquest projecte es va aturar. Aquest projecte no ha passat, no? I ara que sabem que ja, finalment, no hi haurà pisos, hi haurà un altre tema, no? Hi haurà un tema terciari, un tema de tal. Allà ha passat.
3: Mercadona s'havia dit, no? Obertament. No,
5: bueno, no és aquesta marca, és una altra, però és igual. Però sabem que allà... Passarà una altra cosa. Passarà una altra cosa, per cert. Passarà una altra cosa i possiblement tindrem un altre equipament més. Afegir a la llista d'equipaments que haurem de omplir. Clar, dir, sí. Llavors, pensem que ja ha passat, Vull dir que és una espasa de Damocles que existeix i que pot ser.
0: Sí, però...
5: I que la propietat, que allò té una propietat, es mou per interessos econòmics.
0: Sí.
5: Li importa... Tres,
0: la propietat privada es mou per interessos econòmics. Mm. Val? Jo crec que la propietat privada de Metal·logènia no és la mateixa que Transmesa.
5: No ho és.
0: Vale? Metal·logènia, si m'equivoco tal, però crec que hi ha molts propietaris petitons, com 17 o així, Transmesa és una sola propietat. Uh-huh. Val? No és el mateix la ubicació que té Transmesa a on està que la ubicació que té Metal·logènia allà on està. Sí que està molt a prop de l'estació, sí que és veritat, no? Metal·logènia té les seves coses, però Transmesa és una pastilla que està al centre del poble, uh-huh. Val? Molt gran, i que, per tant, no sé fins a quin punt, val? Que la propietat hagi fet aquest òrdago, no? Deixa'm-li dir així.
5: Sí, sí, sí.
0: Si no, construirem naus. Jo sempre ho he dit, per on entraran els camions? O sigui, tenim una carretera de Premià de Dalt que s'estreta, a més, en el moment de l'entrada de la parcel·la. Per l'altra banda, hi ha una riera totalment impracticable per vehicles i un carrer de... Indústria, gràcies, que se m'havia anat el nom, amb una fisonomia de carrer que no és gens practicable ni per tràilers ni tan sols diria per furgonetes mitjanes, no? Per tant, fer una nau logística allà al mig, home, no sé jo fins a quin punt això podria ser, que potser ho tenen superestudiat i sí, val? Però per què no ho han fet ja? O sigui, quants anys portem amb això? Sí, la propietat el que vol, al final, i crec, òbviament l'entenc com a propietat que té un solar al mig de Premià. Construir pisos, val? Vivendes, zones verdes, el que tu vulguis, clar, però, òbviament surt molt més rentable que fer unes naus que no sabem com sortiran al mig d'un poble, no estàs en un polígon, no estàs, no? Per tant, aquesta espada de Damocles és... Sí, d'acord que sí que es podien jugar els diners en allà a construir això, no? O trobar un operador que fes aquesta, no? Aquesta infraestructura. No sé, a mi em costa una mica de creure, eh? Però que potser sí. Per tant, estaria una mica amb l'Enric de pressa a pressa no tenim. Qui té pressa és la propietat, òbviament. Òbviament, jo, no? Si fos jo propietat potser també en tindria. Però clar, la resta... No sé fins a quin punt això és realista pensar en aquest projecte tal com ens el van presentar en aquell dossier que vam veure. No sé.
5: L'únic que afegiria que sapiguem que hi haurà un accés a l'autopista, una sortida a l'autopista, que enfocarà sí. directament i d'aquí tindràs un altre doncs a Vilassar de Dalt. Vull dir, podràs fer el circuit, eh?
0: Però bueno, vull dir que aviam... No sé si és fàcil, que, eh, Xavi?
5: Bueno, però,
0: és que el circuit baixa per una carretera de Premià de Dalt que només té un sentit i per on puja? Oh, per la Riera? Pel carrer aviam, Indústria que, i carrer...
5: No ho sé, no ho sé. O sigui, jo el projecte podem estar discutint si és cert, si no és cert, si és viable, si no és viable... però jo l'únic que estic dient és que al final hi ha un risc, i aquest risc sí, l'hem de tenir en compte, simplement. Vull dir que, i que si jo doncs, fos propietat i mogués únic i exclusivament per qüestions econòmiques, doncs estaria plantejant totes les alternatives possibles, renunciant a treure el benefici que ells esperen treure. Això és, i ja està, vull dir, a partir d'aquí hi ha un risc i l'hem de tenir en compte, vull dir, simplement. Vull dir, i jo crec que sí. Que d'alguna manera hem de ser capaços d'eliminar riscos. Vull dir, perquè
0: no,
5: riscos
0: jo no dic de no parlar-ne, jo dic allò... que ens prenem el temps per...
5: I posar riscos bé. I alternatives. Torna a dir, quines són les alternatives? Perquè si, o sigui, si estem d'acord que una alternativa, estem tots d'acord, que allà no passi res, bueno, doncs no ho sé, vull dir, jo torno a dir, jo crec que allò és centre urbà consolidat.
0: No, potser que no passi res, i... no, però és el que et dic, no?, de... Fem un calma, sí. No? Aquesta pressa de...
3: Que el ritme...
0: No, d'aquesta...
5: Bueno,
0: d'aquest disc hi és, però... No sé.
5: Bueno.
3: Però no diem que no s'hagi de fer res. O sigui, el que diem, dic, per exemple, de les opcions que has dit, doncs treballar la tercera és la que... És la que,
5: és la sí, que però és que és però aquí és on te deia jo que hem de ser realistes. Sí, perdó, clar, vull dir que aquí és on te deia jo que hem d'eliminar coses que no es poden fer.
3: Però igualment que hi ha un tema polític al mig, no? I més amb un problema, amb la situació actual que vivim, d'un tema d'habitatge, d'especulació, del país que hem viscut i tot això, és a dir, escolta, unes persones que han comprat un terreny i aquest terreny té una qualificació, val? El que no pot ser és que es facin aquesta mena de proposta en la que o em requalifiques, tu que tens el poder de requalificar-me i que aquests terrenys passen de valdre, ara m'invento el preu, 100 euros al metre quadrat a 500 euros, o et faré una nau ben lletja.
5: No és això, Enric.
2: No, però a veure, moment. A veure, aquí hi ha una propietat només, amb uns drets, també.
5: No, no, però ja no va per aquí només. Ja no va per aquí només.
2: No,
5: però no només és això.
0: Té dret a construir una nau.
5: No només és això. Perdoneu. No només per això. Aquí hi ha hagut una negociació i se li ha demanat un preu. Per això mateix que estàs dient. És a dir, tu trobes un benefici i nosaltres també, com a poble, en trauríem un altre. I aquesta negociació és el que es va plantejar en el seu moment. Recordem que aquí hi havia terreny per construir habitatge 100% municipal. I tenir una oferta, realment, quan parlem d'habitatge, de polítiques d'habitatge, aquí, i un equipament. Sí, i aquí podem discutir el terciari, que nosaltres dèiem un hotel, no sé què, no tothom estava d'acord, bueno, doncs vinga, doncs parlem sobre això, no? Vull dir que nosaltres creiem que això és bo pel poble, si estàvem equivocats, doncs argumentem-ho, parlem entre tots, no sé què, i proposem una altra cosa que creiem que sigui beneficiosa pel poble, que li doni un sentit. I evidentment, parlàvem de zona verda, vull dir, l'impacte visual important...
1: Estic d'acord que algú s'ha de fer i no sé si és aquí, si és a dalt, sí, el tema és que potser s'havia d'haver vist com tot un conjunt i si faig aquí dalt alguna cosa, potser aquí baix no cal que faci tant, no ho sé, eh? Si faig a Ponent més cosa, potser a baix sí que em puc permetre intentar no fer tanta... No ho sé.
2: Sí, però aquí també hi ha una qüestió, que està tota l'estona sobre la taula. Quines són les alternatives, no? Com els partits es mullen, no es mullen? Vull dir, quines propostes hi ha, no? L'expropiació és la que a tu t'agradaria, però jo no la veig viable.
3: L'opció de no estar d'acord amb la proposta de la propietat.
2: I crec que la llei actualment és molt garantista també, en el sentit que quan tu fas una operació d'aquest tipus has de garantir, crec que és un 40% de zona verda o més.
0: Sí, sí, la zona verda i l'equipament i
2: hi ha
0: d'haver-hi
5: aparcament.
2: Aparcament. De protecció
0: sí,
2: oficial. Vull dir
0: sí,
2: que
0: no deixem de fer...
2: Crec que no estem en el context dels anys 60, 70...
0: No, òbviament no.
1: Això està clar.
2: I ara que la propietat té dret a construir unes naus, és veritat?
0: És veritat.
2: Es pot veure com una amenaça o es pot veure com una
3: actitud
2: realista?
3: Han passat dos anys.
2: Però que és algú...
5: Està registrat. No, Enric, això no és així. Enric, això no és així. Està registrat.
3: Està registrat. Vale,
5: clar.
3: Expliquem, ensenyem les cartes.
5: Però ho hem explicat, això, eh?
0: Sí.
5: Ho hem explicat, eh? Enric, no sé si a tu... Però, no, doncs està registrat. De fet, està...
3: Com ha fet...
6: Molt bé. Doncs, mira...
2: Tant de debat.
6: El balanç del curs polític doncs, se'ns ha menjat gairebé la totalitat de la tertúlia política d'avui. Però vaja, breument, d'aquí res, la setmana que ve arriba la Festa Major de Premià, una mica conèixer com estan els ànims i també doncs, com s'encaren aquests dies. Cesca.
2: Si començo jo, no sóc la més indicada. Si començo jo, començaria per... Home, 30 anys són una bona colla d'anys. Crec que, a més, es fa una aposta també per reivindicar aquests 30 anys amb el nou vaixell de la mitja lluna, que és xulíssim, i que la Marta hi va passar molta calor el diumenge.
0: Sí.
2: I crec que vosaltres explicareu coses més interessants. Jo només volia posar l'incís en que també aquest any fem una col·laboració per primera vegada amb la Fundació Maresme a la Festa Major. I farem doncs uns jocs interactius que es diuen els Jocs d'en Santi, que són uns jocs gegants per sensibilitzar doncs, amb l'àmbit de la discapacitat. I després farem una flash mob, que també es fa per les dissabtes a Mataró. Esperem que vingui molta gent i jo faig la meva falca i us deixo
6: molt bé
2: amb la festa.
6: Xavier.
5: També, doncs, molt ràpid, posar en valor el 30 aniversari de Pirates i Premiarencs, que jo crec que això, vull dir, ostres, és un aniversari en majúscules, de 30 anys d'aquesta festa, que a més que és tan nostra i que ens posa tant en el mapa, no? Aquest any recuperem la Ruixadeta. Que això, doncs, sembla que ha tingut molt bona acceptació, no? I tinc una primícia, es veu que l'expulsió també hi haurà alguna coseta de Ruixadeta, vale? O sigui que això...
0: Sí.
5: Molt bé. Recuperem el plat estrella històric de Festa Major de Premià, els llagostins amb xocolates, amb la parròquia, que, amb l'espai parroquial, que sí. No, escolta'm, vull dir, jo ja, mira, ja tinc ganes de provar-lo. Hi ha novetats, concurs de balcons, els premiant joc, que bueno, és una espècie com, no?, de joc entre pirates i premianencs a través de diferents proves i tal que es aniran fent. Hi haurà novetats amb els focs, que també es fa una aposta xula pels focs d'artifici. S'han canviat les banderoles, han tingut banderoles noves. El cupó de la 11. Vull dir que doncs, es fa un cupó doncs, amb la imatge de la Festa Major de Premià de Mar, que em sembla que és del sorteig del 13 de juliol, no?, i es presenta el dilluns vinent. El desembarcament també tindrà un format nou, val? Vull dir que bueno, cada any es va ajustant i es va renovant, doncs, i aquest any doncs, és molt novedós, perquè a més, doncs, hi ha algú que nou que s'encarrega, no?, de fer aquest desembarcament, i el barco, que ja l'hem mencionat, que jo crec que també doncs, va ser una... És molt xulo, vull dir, és molt xulo. És un barco que jo el veig transformat en carrossa, eh? Però bueno, aquí ho deixo estar.
0: Bueno.
5: I res, agrair a tots els voluntaris i entitats.
6: Kilian.
1: Doncs moltes ganes de que comenci aquesta Festa Major, de viure-la, de donar-li les més... O sigui, felicitar a totes les entitats que fan que durant aquests 30 anys s'hagi pogut donar continuïtat a la Festa Major, que és molt important, i amb moltes ganes de veure què passarà.
6: Marta.
0: Seré breu. amb moltes ganes aquest any, la veritat, de que passin moltes coses. Que sabem que passaran moltes coses i que seran molt xules i que convidem a tots els premianencs i premianenques que vinguin a veure tots els actes, perquè del primer a l'últim aquesta Festa Major crec que estarà farcida de coses superxules. 30 anys de Pirates i Premianencs, doncs reagrair a tota la gent que està ara mateix, tota la gent que ha estat, perquè sempre ha sigut una gran feinada i ho hem fet sempre amb molta il·lusió. Sempre amb el recolzament de regidors i regidores que han passat de cultura i el suport, no?, aquest, que jo crec que una mica per això també és una mica mèrit de tots, de les voluntàries, òbviament, però també de tenir una institució al costat de que, no, que creuen en aquesta festa i que també l'està fent gran, tots i els moments que hem pogut tenir de desacord, però sí. I res, que hi haurà moltes cosetes noves, com ja ha dit el Xavier, que les ha anomenat, que ens fa molta il·lusió, i res, que tothom vingui, que serà molt xulo.
6: I Enric, acabarem amb tu.
3: Tinc 10 segons.
6: No, una mica no. Més, no? D'un parell de minuts, potser?
3: Dos minuts.
6: Sí,
3: no,
6: sí.
3: No. Re, ho heu dit tot. Re, felicitar a totes les persones que han participat durant aquests 30 anys de la Festa Major d'una manera o d'una altra. I res, dir que estic amb ganes doncs, de gaudir de la festa i gaudir-la amb totes vosaltres.
6: Molt bé, doncs companys, companyes, que passeu un bon estiu i ens retrobem doncs al setembre.
5: Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la fira intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Media dos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
2: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
1: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
5: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
1: Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
6: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
1: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis al cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols, però demà apareixeran el dia de baixar un parell de paràmetres. Podríem apareixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
9: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
10: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
11: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
12: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
10: Utilitat, no? Que funcionen.
12: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
10: Sergi, tu portes jo, ulleres.
11: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
10: Clar.
11: I després les de la IA.
10: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
11: 300 euros.
10: Jo pensava que més, eh?
12: Jo em pensava que molt més.
11: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
12: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
9: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Entrenant la creativitat... amb la Roser Martínez. Una setmana més estem aquí preparades per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
14: Hola, Cristina, com estàs?
13: Doncs molt bé, avui moltes ganes de festa.
14: Sí, sí, que arriba la calor, tenim ganes de festa, volem sortir. Perquè a l'estiu...
13: tota cuca viu. Oh, mira, el refrany aquí. I de l'estiu en tenim varis, em sembla. Però avui parlem de festa, i no una festa qualsevol, sinó una festa temàtica.
14: Això mateix. Sí.
13: D'on t'ha vingut aquesta idea? Bé, jo sé que la Roser és famosa per les seves festes que organitza, eh?
14: Doncs la veritat és que sí.
13: Les coses s'han de dir com són.
14: No ens hem de treure aquest mèrit.
13: Explica'ns.
14: Doncs sí, jo tinc una festa molt famosa, que la faig cada any, ja no sé ni quants anys fa, però li indic la Party Pongo.
13: La Party Pongo.
14: Jo crec que t'he convidat algun any, però no hem pogut coincidir,
13: eh? Sí, és veritat.
14: Doncs sí, la Party Pongo. I tot això va venir perquè ens agraden molt les quines, no? Els bingos i així.
13: Sí.
14: I clar, i un dia vam dir, i per què només hem de fer l'hivern? No? Perquè clar, les quines per Nadal i així és molt bé, però després... I vam dir, doncs a partir d'ara, al mes d'agost, farem una Party Pongo i serà venir a fer la quina.
13: Molt bé.
14: I per què Pongo? Doncs perquè els regals són pongos.
13: Ah, està molt bé, això. Saps pongos que els fas tots tu o cadascú en porta un?
14: No, cadascú porta el seu pongo. Ah. Això, per qui no ho sàpiga, el pongo és aquella cosa que no volem a casa.
13: Jo poso, no?
14: Sí, aquella cosa que tenim, aquell trasto, aquella cosa lletja, perquè aquí la gràcia és que sigui com més lleig millor.
13: Allò que et van donar el pongo de l'any passat, allò ho pots tornar a portar.
14: Sí, sí, Sí, allò que quan algú l'obre diu, oh, què farem allò?
13: Qui me'l canvia, qui me'l canvia?
14: Aquest és perfecte. Doncs, per tant, fem-ne partir Pongo, tothom porta un Pongo embolicat com si fos un regal al millor del món mundial. I és molt xulo i és molt sorpresiu, la veritat, ho passem molt i molt bé. I llavors, però clar, el Pongo, diríem, és com l'eix de la festa, però la part principal és la teca.
13: Home, el menjar! S'ha de ser molt creatiu amb el menjar, també, eh?
14: Però tot això ho anirem explicant mica en mica.
13: Molt
14: de moment hem posat ens hem posat al lloc de que anem a fer una partí Pongo.
13: I per on comencem?
14: Doncs ens animarem una mica, perquè, clar, ho hem de petar, això.
13: Ho hem de petar.
14: I, per tant, posem música per petar-ho. I després ja seguim, eh?
13: Som-hi.

0: també. Ho volem petar davant del mirall i també allà on no és davant del mirall, aquestes oques grasses que ho van petar el Cabró Rock, que hi ha en aquests últims concerts, moltes ganes. Sí. I a gaudir, aquests també salten fort, eh?
1: I tant, i tant.
0: I tant.
1: Sí, sí, doncs vinga, petar-ho. I ho petarem molt fort amb aquesta festa temàtica que organitzarem,
0: vinga,
1: Cristina.
0: Vinga, doncs. D'escollir això... tema primer, no?
1: Sí, sí, això ho hem de fer bé, això ho hem de fer bé. Tema, tema, i després hi posarem normes, eh, també.
0: Ah, això està
1: sí,
0: bé.
1: Sí, perquè una festa ben organitzada ha de tenir unes normes. Hi ha d'haver un patró, perquè si no malament rai.
0: La Roser és creativa, però també...
1: Soc verge de... i necessito portar-ho tot amb llistes, organitzat i puntejat. És
0: controladora, eh?
1: Sí, sí, sí. Després em permeto fallar una mica pel mig, però hi han d'haver llistes.
0: Molt bé.
1: Doncs mira... els hem donat temps que vagin a buscar llapis de paper, la gent que ens escolta.
0: Home,
1: perquè,
0: sí,
1: clar,
0: apunteu, apunteu.
1: Hi haurà moltes idees i això s'ha d'apuntar tot. Doncs vinga, escollint tema. Jo m'ho he posat fàcil i he anat a recórrer el tema que vaig escollir l'any passat, que també m'ho vaig posar molt fàcil i vaig triar el mar.
0: Molt bé.
1: I el mar és un tema
0: que dona molt
1: de joc i mira allò que dius, doncs, si al final acabes improvisant, el mar sempre et dona amb què improvisar. I llavors què fem? Un cop tenim el tema... doncs triem, fem la llista de convidats.
0: I
1: jo he fet festes de, per menys de 20, per 20, per 30, per més de 30. Però t'haig de dir que la mida per controlar bé són 20.
0: Amb 20 ho pots tenir...
1: Sí, 20, 21, 22...
0: El teu Excel preparat funciona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, bueno, pots estar una mica per tothom. És que es tracta també que la gent estigui ben atesa.
0: Si tens 200 convidats és el que passa al casament,
1: sí,
0: eh? La novia veu de tothom menys el novi.
1: Sí, no pots parlar amb tothom, tothom no parla amb tothom, la posició de les taules també, bueno, menys el que tinguis. Jo parlo dels medis que tinc jo, eh? Llavors, clar, amb 20 persones jo puc fer taula quadrada i això està molt i molt bé perquè tothom es veu.
0: Taula quadrada gegant, entenc, no?
1: Gegant, sí, sí. Poses les taules de manera que quedi com un quadrat, i, però que tothom es vegi les cares.
0: 5 per 4, 20, ja ho tenim fet.
1: Això mateix. En canvi, hi va haver un any que eren 30, no vaig tenir maneres de fer-ho quadrat, no em quadrava, mira, no em quadrava, i vaig tenir que fer-ho amb llarg. Què passa?
0: Que doncs parles amb el del teu
1: punta,
0: costat.
1: Exacte. Els de l'altra punta sempre queda el que és sociable, no hi ha problema, però quan trobis algú que sigui una mica tímid, ja el tens allà al racó, ja no.
0: I és cert que després hi ha aquell moment sempre al final, no? Cap al final del sopar, normalment, que comença a haver-hi el joc de les cadires. Perquè el del fondo sí. Nord se'n va al fondo sud, al fons sud, no? I van fent aquells moviments, diguéssim, per poder anar a visualitzar tothom i parlar amb tothom, com tu deies, no?
1: Sí, però sí que passa que a vegades no tothom es mou. També passa que te pots apalancar i mira, ja allà quedes.
0: Sí, sí, sí.
1: I el fet de fer-ho així en quadrat i amb una mida més o menys controlable és més fàcil.
0: Doncs
1: per
0: ja
1: tant,
0: ho sabeu.
1: Recomanat 20 persones.
0: Amb una taula rodona gegant, si la teniu, també serviria.
1: També, i tant, i tant. La qüestió és que tothom es veiem les cares. Doncs ja tenim el mar. Ja tenim la llista de convidats. Ja tenim la posició de les taules. El menjar, que fem amb el menjar? Fem bufet. Per tant, hem de tenir taules a part... i aquí sí que les podem disposar doncs, de manera com vulguem. Jo, aquesta festa està pensada per fer exterior, per fer en un espai obert, al jardí, i si es pot disposar doncs, a diferents espais, no?
0: Però clar, ningú ha d'anar servint, sinó que cadascú se serveix.
1: Ah, això. Tothom s'aixeca, hi ha la part de salats, la part de dolços, la part de beure...
0: Caramba.
1: I cadascú s'ho munta com vol.
0: I jo em vaig perdre la festa, eh?
1: Bueno,
0: perquè a sobre, segurament superben decorada.
1: Home, i tant. Sí, sí. I en aquest cas, com que era del mar, què vaig fer? Doncs vaig fer unes meduses i anar a les moreres i a tots els arbres hi havia meduses amb llumetes penjades.
0: Oh, que bonic.
1: Hi havia tot de guirnaldes amb motius marins, amb peixos... amb barques, amb tot de coses marins. La taula, doncs, era amb estovalles de color blau marí amb xarxes.
0: Ai, que bonic!
1: Amb xarxa de pescador i tot de curculles i tot de...
0: Són petxines, per qui no parli escalenc, les curculles són petxines.
1: Mira que estava dubtant, dic jo com li diu la gent. Doncs, bueno, curculles, petxines, doncs tot una mica, doncs, així posat, inclús una mica de sorra de la platja... I, com no, espelmes a tutti pleni.
0: Ets una valenta de fotre sorra a sobre la taula.
1: Però si és a fora al carrer, després ho tires tot per allà i ja està.
0: No, i ho dic perquè no es barregi amb el menjar.
1: Ah, no, home, no.
0: Un hi fot el colze, després passa per sobre el plat.
1: Què va, què va, què va. I a més hi poso pedretes, hi poso vidres, què va, què va.
0: No tinc cap mena de dubte, superpreciós.
1: No. I després, quan ho desmuntem, doncs, guita, una bossa gran, tot el que va a reciclatge i tot l'altre per terra. Perquè jo deixo durant tot l'estiu Després, si hi ha confeti, si hi ha tot, queden allà al jardí.
0: Sí? Perquè sí. T'agrada.
1: M'encanta.
0: Surs a fora i somrius quan penses en la teva festa.
1: Doncs sí, pedretes, i poso tot per allà, i tot sempre queden al jardí. La gent com ve diu, ai, m'he trobat una pedra. Dic, una pedra d'un color lila, potser. Dic, no, és així. Poder aquella pedra fa 3 anys que està allà.
0: I allà està.
1: I allà està.
0: Molt bé.
1: O sigui, què tenim? Què tenim? Tenim temàtica.
0: Tenim decoració.
1: Vista, tenim decoració. Tenim com van les taules. Què ens faltaria? Ens falta posar les normes.
0: Uh-huh.
1: Doncs vinga, fem un grup de WhatsApp, allà ja tenim tota la gent, i els hi diem, doncs, el protocol, que han de venir disfressats. No cal que sigui disfressats, pot ser una gorra, alguna cosa, fer referència a la temàtica.
0: D'acord.
1: Per tant, tampoc que hi ha gent
0: Quantes
1: que...
0: Quantes sirenes vas tenir?
1: Doncs una.
0: Una, mira.
1: Hi va haver mariners, hi va haver pirates...
0: De Corcolló no va venir ningú?
1: De Corcolló no, però de gamba sí.
0: Oh,
1: de gamba
0: boníssim.
1: Sí que va venir. O sigui que al final és un camp obert, i pots venir, aquí hi ha la gent, no?, qui li agrada més, doncs totalment vestit de dalt a baix, i si no, doncs simplement amb una simple gorra també passa, eh?
0: Ara algú ens podria demanar, tu has dit grup de WhatsApp o llista de difusió, com ho fem això? Perquè clar, si ja els fiques a tots un grup, ja hi ha aquell grup fet.
1: Sí.
0: Allò ja existirà per sempre i d'aquell sopar ja en quedarà un grup, no? La llista sí. de difusió, hi ha molta gent que no li agrada que les posin als grups. La llista de difusió arriba, però tu no pots contestar. Per tant, en aquest cas seria millor un grup.
1: Un grup. Un grup perquè, a més, després compartim fotos, a més, jo vaig escalfant motors i et mireu, ja tinc això preparat, la gent s'anima...
0: Fa salivera,
1: eh? Clar, i a més, el grup també és que, clar, ens hem de posar també d'acord amb les coses que portem. Perquè llavors tothom porta algú per menjar.
0: Val.
1: O sigui, tothom porta el pongo...
0: Sí.
1: Tothom...
0: Jo el pongo l'havia fet de menjar.
1: No.
0: El jo poso sempre és de menjar.
1: Ah, no, doncs aquí no.
0: Aquí ho és amb tot.
1: Aquí el pongo és el regal que donarem al moment del bingo. I després, el menjar, doncs, és aportar alguna cosa. Uh-huh. Llavors, clar, és lliure, eh? Tothom fem una mica de llista, perquè, clar, no ens trobem amb 20 truites de patates.
0: Ah, exacte. Que o 40 bosses de patates i olives, eh? I no tens res més per sopar.
1: Que mira, que segur que ja ens en sortiríem. Però d'aquesta manera, doncs, és... Com que ja fa anys que ho anem fent i hi ha molta gent repetitiva, i sempre és veritat que hi ha gent nova, però la gent veterana... ja és que és tan xulo perquè ja tothom s'hi esforça
0: i té el seu plat estrella segurament
1: sí. I moltes vegades no es posa, simplement posa portaré algo de tal i ens deixa ja el peu a la sorpresa.
0: Home, i ja, això és un concurs o no? Després es puntua el millor plat.
1: Això va ser una cosa nova que vaig afegir l'any passat, que vaig afegir com que ja tothom s'esmerava tant i vaig pensar, ostres, doncs pugem el nivell, no?
0: Encara més. Poseu-me caviar aquí.
1: I aquest any doncs hem fet concurs, aquest any passat, vull dir. I va ser molt xulo, eh? Va ser molt xulo perquè, a més, després de les votacions generals, doncs era un fart de riure i tot hi va afegir ingresca a aquesta festa. I mira, l'any passat va guanyar, si no m'equivoco, una truita de plàtan i ceba.
0: Oh.
1: Que era molt bona. És un noi que va anar de viatge, la va aprendre a fer i ens la va fer, la veritat que
0: una
1: va...
0: truita de plàtan i ceba. És
1: sorpresiva.
0: Molt estranya.
1: Doncs mira, que te la recomano de fer. Jo sí? L'he feta després. Doncs és tan fàcil com canviar la patata per plàtan. O sigui, ho fas així una mica fregidet i després fiques els ous i tot i ja està. És així de fàcil.
0: El plàtan amb la ceba, que faci xup-xup.
1: Primer la ceba, que faci xup-xup, la caramelitzes, llavors hi tires el plàtan, que sigui una mica madur, i tot això ho fiques en els ous batuts, ho deixes reposar una mica i ho fiques a la paella. I excel·lent, boníssima.
0: Oi, la provaré aquesta recepta.
1: De veritat que sí, jo em va sorprendre.
0: Esteu apuntant, oients, aneu apuntant, aquí sortiran bones idees d'aquí.
1: Sí, anem apuntant. I tenim la vestimenta, ja m'han dit també. Uh-huh. I després tenim... també m'agrada fer de tallets. I el que faig és que cada any regalo alguna coseta i aquest any vaig fer unes ampolletes de vidre petitones, com aquelles que pots ficar un missatge a dins.
0: Sí.
1: Però en comptes de posar-hi... O sigui, sí que vam fer una etiqueta penjant amb un missatge per la gent i a dintre hi havia sorra que vam anar a Empúries a buscar.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors tothom s'emportava aquella ampolleta, que al final acaba seguint un pongo, però és igual.
0: No passa res.
1: Jo contenta i ells contents
0: si
1: en aquell moment.
0: Si hi ha una persona detallista en aquest món és la Roser, vull dir que...
1: Doncs sí, que després la gent faci el que vulgui. O sigui, a la festa d'aquest any potser tothom vindrà amb aquell pot.
0: Clar, la torna ens l'omplir.
1: Doncs mira, jo crec que ja l'organització ja ho tenim tot, com ho veus?
0: Fa olor carn per aquí, eh?
1: Sí? Doncs va, anem a cuinar.

0: Avui ja tenim aquí, m'està fent entrar salivera aquesta cançó, eh? La barbacoa, sí. És important, eh? La barbacoa.
1: Sí, sí. És una opció, eh?
0: Clar.
1: És una opció, perquè, clar, jo he contut en el partipongo que jo faig bufet i no fem barbacoa. Però he pensat, afegeix de barbacoa, perquè potser hi ha gent, com que és una cosa que fa tant estiu, doncs, bueno, si no vols fer bufet, fas barbacoa.
0: O fas un bufet d'entrants i la barbacoa.
1: També. Però és una cosa que, mira, sempre està d'aquí. I tinc una mica de truquis que dic, doncs, a qui decideixi fer barbacoa, doncs, poder-li donar idees.
0: Molt bé, doncs, a veure, si voleu fer barbacoa, escolteu a la Roser.
1: Mira, molt important, s'ha de cuidar a la gent que està fent la barbacoa.
0: Sempre. És superimportant.
1: Sí, sí, sigui qui sigui que decideixi estar davant de la barbacoa, se l'ha de tenir ben hidratat. Això és molt important.
0: Acostar-li pongos de pica-pica per anar... que vagi...
1: Sí.
0: Que no es quedi sense de lo bo.
1: Que no li falti de res.
0: A veure, des d'aquí, amics i amigues que us poseu davant de la barbacoa, gràcies, perquè sense vosaltres no faríem aquestes festes, eh?
1: També.
0: Sempre hi ha algun, eh, cada grup de...
1: Jo sóc una d'elles, eh?
0: Tu ets una d'elles? Sí?
1: Jo sóc una d'elles, sí.
0: A mi m'agrada anar a xerrar. Jo sóc la que porta les cerveses, el de la barbacoa.
1: Ah, molt bé. Doncs això anima, eh? Perquè a vegades si queda sola davant del foc és com...
0: Bueno. Que trist, eh? Estic aquí treballant per tothom, eh? I
1: sí.
0: Al final ets la que et menges la carn freda, eh?
1: Sí.
0: Això sol passar, eh? També.
1: I és veritat que queda aquest sentiment, eh? No ho permetem, això, en una festa.
0: També relleus de barbacoa també és important.
1: També és veritat, eh? Perquè, clar, amb aquelles calors... Doncs mira, important tenir a prop de la barbacoa una taula amb les safates del menjar i també les safates on anirà el menjar cuit, tot el tema de pinces, tot el tema de... També una taula annexa on hi hagi l'oli, la sal, tot d'espècies...
0: Espai per poder recolzar coses.
1: Sí, si volem posar-hi salses per després la carn o la verdura o el que fem. I mira, un truqui per encendre la barbacoa.
0: A veure...
1: Això ho hem de tenir preparat uns dies abans, eh? Però reciclem els pots de, els taps de suro de les ampolles.
0: Uns dies abans, quantes ampolles de vi et veus a la setmana, tu?
1: Bueno, Cristina, això anem acumulant,
0: Tu ja hi penses amb clar, temps, perquè ets previsora, pues, clar.
1: Això, com sempre que veiem una ampolla de vi, una ampolla de cava, ja guardem els taps. I els anem ficant en pots amb alcohol de cremar. Mai els emplenem, eh? Perquè allò es bufa i ens pot petar. No, deixem com un espai sempre que allò donem espai perquè es pugui ampliar el tap. Però tu allò ho tens amb alcohol de cremar i ho pots tenir guardat en algun lloc. I llavors arriba el dia de la barbacoa i tires aquells taps i vas en compte i ho encens tot molt més fàcil. Apilones el carbó, fica els estats per allà a mig i pim-pim. I ja tens el carbó que va fent.
0: I mira, sostenibles. No cal que anem a comprar les pastilles, ja.
1: Això mateix. És una manera. Que no tenim això, doncs anem a comprar pastilles.
0: No passa res.
1: Si no hi ha una cosa o una altra.
0: Tronquets petits, paper i anar tirant, també ens en sortiríem, eh?
1: I ja està. També, part molt important d'una festa, glaçons.
0: Home, no falten... No, és que no,
1: no
0: poden faltar els glaçons.
1: No.
0: És una tragèdia quan falten els glaçons.
1: S'acaba la festa. No hi ha festa.
0: El passat Sant Joan, bona sort per trobar una bossa de glaçons en els supermercats.
1: Oh, ja.
0: No existien.
1: Oh, ja. Aquí també per això vam bé fer les llistes i tenir previsions i tenir-ho tot organitzat. Després el tema improvisació, com menys, millor. Ha de ser. Llavors, glaçons, què podem fer? A part de tenir glaçons grossos que ens van bé per posar tot en fresc, podem fer glaçons cookies.
0: Cookies, com no?
1: Clar.
0: I com fem glaçons cookies?
1: Nosaltres hem de fer glaçons cookies. I llavors això també ho hem de fer en previsió. I aquí doncs hi posem, hi podem fer amb pètals, ho podem fer amb floretes, podem fer amb talls de llimona, amb fulles de menta, amb pela de taronja, amb framboeses...
0: Però tot això després es descongela i es queda al nostre got.
1: Sí. Però per això ja ho fem, per exemple, si fas glaçons amb framboeses i tu estàs venent cava, ja t'hi queda bé.
0: Amb mores, vols dir?
1: Sí. Llavors ja t'hi queda bé, per exemple.
0: Tens els glaçons segons què veguis, també.
1: Aquí està el tema, clar. Que si és pel cafè, doncs tenim glaçons a lo millor amb anís estrellat o amb un gra de cafè o glaçons de cafè mateix.
0: A mi l'altre dia em van ficar glaçons de cafè i pensava aniré com un turbo, jo, després de veure'm aquest cafè amb glaçons de cafè. És un cafè doble, això.
1: Exacte. Doncs aquí es tracta de tenir previsió, anar-ho fent amb aquelles bossetes i anar acumulant, clar, han de tenir bon congelador, i poder fer, i llavors tens cafès, glaçons cookies.
0: I tant, i a més, que bé que s'està a les nits d'estiu, a la fresca. Llàstima dels bitxos.
1: Ja, han de tenir coses pels mosquits, també, eh?
0: Sí.
1: Mira, un detall de benvinguda molt xuli.
0: A veure.
1: També preparem remets de gesamí, o amb lavanda, o sigui, flors que siguin antimosquits, o un gerani, els lliguem així d'una mica amb un imperdible i per posar aquí, en la, com es diu, a la solapa.
0: Ah, molt bé!
1: Aquí al costat.
0: Ah, mira, anem elegants.
1: Anem elegants, fem una oreta i a més espantem els bitxos.
0: Molt bé, i no t'hi fiques algues si la temàtica és marinera?
1: No, perquè no ens espanta els mosquits. Les algues les podem posar per decorar amb una altra cosa.
0: S'ha de tenir coneixement, veus, de les plantes bones. Clar. Perquè no se t'acostin, no?
1: Depèn de l'utilitat que li volíem fer. Doncs fem una cosa, fem una altra. Uh-huh. I després on ja ve la part del joc, que fem el bingo...
0: Home.
1: Tu d'això en saps molt, eh?
0: Home, jo faig bingos musicals.
1: A veure, explica'ns-ho.
0: Amb les bingues ho podeu buscar a Instagram i sí, sí, pues bé, un bingo musical, el que ve a ser el número, el bingo de tota la vida amb números, però en aquest cas amb cançons o artistes i sobretot amb molta marxa, perquè
1: però també del poses...
0: que es tracta és de saltar i de ballar.
1: Però amb blat de moro i així també, o com
0: els va? Els donem punxons.
1: Com punxons?
0: El cartró amb les cançons i un punxó, el que vindries amb el que et faries un pinxo de pollastre.
1: Sí.
0: D'acord, punxons. I que ho foradin, perquè després, clar, la gent vol ballar, la gent vol saltar. Tu no pots tenir una cosa a la mà que té tres pedres a sobre tapant la cançó.
1: Val.
0: Per tant, s'han de ser pràctics, els foradem. I a ballar.
1: Molt bé.
0: I xala, la gent xala fort, eh?
1: Ah, molt bé, doncs mira, haurem de provar-ho aquest bingo,
0: Mira, pots reciclar-ho i passar-te el bingo musical.
1: Sí, sí, també és veritat, sí, sí. Nosaltres el que és dintre el bingo sí que fem després allò de començar amb el revés...
0: L'antiquina
1: i aquestes històries, que és quan després ja salia i ja la gent és igual...
0: Que els números són allò de menys, que bé que ens ho estem passant,
1: tant,
0: no?
1: Sí, al final és, mira, té un pongo, t'ha tocat i ja està. Doncs sí, sí, sí. I què més? Ah, també cosetes per reciclar.
0: Què vols dir?
1: Les espelmes, per exemple, que no poden faltar cap festa, espelmes. Doncs reciclem pots de vidre, llaunes de tonyina, per exemple, o de conserves, i les decorem, les podem pintar, o les podem posar amb cintes de colors, i ho anem escampant, depèn de la temàtica.
0: Ai, que bonic. Clar que necessites Excel i previsió,
1: sí.
0: I clar, perquè tens coses que ja portes setmanes treballant, Roser? Abans no arriba aquesta festa, tu ja has treballat fort, no has anat només al supermercat a comprar i ja has vingut, sinó que
1: no.
0: Has fet molta feina abans, eh?
1: La veritat és que hi ha anys que he dubtat de fer-la, precisament per això, no? Però després... Clar, és tan xulo i passen coses tan xules i tothom ens ho passem tan bé que dic, va, val la pena.
0: Clar que sí.
1: Ai, sí. Doncs mira, què et sembla? Anem al consultori, perquè tinc feina aquí,
0: ai,
1: també.
0: Que els deures de la festa temàtica.
1: Sí.
0: A veure quins són. Som-hi. Doncs vinga, que tenim moltes ganes de veure quins tips ens porta la Roser Martínez per aquesta festa temàtica abans de tancar secció. Què hem de fer? Què hem de fer, Roser?
1: Mira, coses molt faciletes, perquè ens han de simplificar la vida, eh? Perquè davant d'una festa tan gran només falta que ens posem a fer galtes de porc amb no sé què.
0: No ens compliquem.
1: Pollastre en gambes. No.
0: Com a mi, l'amic de la barbacoa, sí, aquest el convidem, eh?
1: Sí, aquest el convidem. Però nosaltres hem de buscar coses senzilletes, com que ja tothom portarà coses. Doncs mira, què millor que els dips? Els dips són aquestes coses per picar, que llavors ho combines amb verduretes, amb endívies, saps? Cremes, diríem.
0: Cremes, val.
1: Cremes, per exemple, una crema d'espàrrecs blancs. Mm. Agafes un pot d'espàrrecs blancs de conserva i la meitat del suc i tots els espàrrecs. I tot allò amb una cullerada de crema Philadelphia, saps? Qualsevol formatge d'aquest fresc.
0: Sí.
1: I triturat, mini primer a tope, aquests dies.
0: Oh.
1: Mini primera topper. Tot això triturat, una mica li poses tu el teu gust, sal, pebre... O si vols una mica de maionesa, també hi queda bé.
0: I llavors anem amb el trosset de la pastanaga a xocar...
1: Clar.
0: Un estil així, no?
1: Tu prepares molts de bols amb això, amb pastanaga, amb cogombra, amb endívies, amb pebró... Totes coses que puguin anar xocant, amb nachos, el que sigui. I fas això. La crema d'espàrrecs, també. La crema de pebrots.
0: Com la fem, aquesta?
1: Pebrots al piquillo de pot, el mateix.
0: Uh-huh.
1: Tires el pebrot a piquillo i tires el formatge crema, i si vols una mica de maionesa, i vinga, tot, túrmic. Tot triturat. Vinga, ja en tenim una altra.
0: Això entenc que ho fas tu, eh? Això ho aporta a la casa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah.
1: Jo faig totes coses
0: d'aquestes. Bé, preneu-ne i aneu al pongo de la Roser i ho aporteu també.
1: També. Després, la crema de musclos amb escabets.
0: Oh!
1: Doncs agafes el musclos amb escabets, tu mateix agafes Philadelphia...
0: Amb el llibre també?

0: Home,
1: vaja.
0: Home, doncs sí, eh? I si algú munta una superfesta temàtica amb aquesta decoració meravellosa, que no té per què ser del mar, eh? Pot ser d'altres coses,
1: que
0: t'ho enviïn a l'Instagram, Roser.
1: Sí, el Roser Martínez Creativitat, i que comparteixin, que ens agrada molt, eh?
0: Ens agrada molt rebre les vostres coses, sí. I ens fiquem aquí ben contentes quan
1: ho feu. Ben contentes, i veure les idees.
0: Anem de festa, Roser?
1: Vinga, va, vinga, cap a la Partipongo.
0: Vamos!
1: Som-hi! Adeu, adeu!

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, de d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
2: I que també...
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
5: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
5: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
3: Els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
5: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
3: Televisió de Martorell.
7: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
3: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
5: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
3: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
9: Un tour una mica lligat que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
3: I en esport, Joel Gomis, avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
10: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. I amb algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot, també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogó evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lleida. Doncs en aquests moments hem de parlar de l'AP7, que està tallada a Sant Celoni, en sentit a Girona. Aquí s'ha produït un accident, un camió i tres turismes. Un dels turismes està bolcat i els bombers estan procedint a una excarceració mecànica, és a dir, a poder intentar que una de les persones atrapades pugui sortir. Això està creant fins a 7 quilòmetres de congestió, és a dir, tenim ja molts problemes en sentit a Girona, que és on s'ha produït l'accident, i per tant els vehicles també s'aturen a Cerdanyola i a Parets, a sentit Girona. Per tant, el que sé que es complica, sobretot en sentit nord. En sentit sud, cap a Barcelona, va a Barberà retencions, com a la D30, al seu lateral, a la C58 i la C33 per entrar de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos sud, menciona especialment els problemes que hi ha a la B23 per accedir a la Diagonal des d'Esplugues, també el seu enllaç del Papiol en sentit nord i també aturades a la C32. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada d'immigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix en el mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
0: Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: El govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
7: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat segons la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
8: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
0: I a Barcelona l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Polo.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
10: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment d'avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
9: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Doncs diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui ha expirat perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
11: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs, per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs, ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs, que tinguessin aquesta capacitat. Al final, les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
0: I en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blig de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
12: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
13: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. En l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
14: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres. Segons el calendari del tribunal, en les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: I avui també ha estat dia de declaracions als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Antic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Antic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimoni, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Antic. Televisió de Martorell.
15: Poc abans de la una del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Antic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Antic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada a Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Antic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i en adonar-se'n, familiars de les menors, el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
16: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors elevat a 19, els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
0: I més mostres de solidaritat. Mollet del Vallès s'assuma a l'onada solidària amb la donació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir en les tasques d'ajuda humanitària a Veneçuela. Ràdio Mollet, tema Balear.
17: El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa. Moreno ha afegit que aquesta ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
18: Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara estan totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Venezuela.
17: Des del consistori s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana que viu a la ciutat, actualment 500 persones. El Fons Català recorda que en aquest tipus d'emergències les donacions econòmiques són la via més efectiva, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a prop de les zones afectades.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar les negociacions del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
21: Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
22: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè he de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
21: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
0: La consellera de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
23: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
23: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
25: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
26: Un tour una mica lligat que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
25: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol 16 Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol invertirà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Es tracta d'un abans i un després en la Lliga, que amb aquesta inversió vol que els clubs siguin més forts, potenciant les estructures i els recursos humans i també les millores de les instal·lacions esportives. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
3: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
4: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también.
2: Encara a la Lliga F, el Barça ha anunciat que Salma Perelluelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir el curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. En els pròxims dies, l'entitat blanquiblava acabarà de perfilar la plantilla. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas d'una futura venda. A la segona divisió masculina, dimarts de baixes al Girona, el club blanquivermell ha anunciat els adeus de Daley Blind i d'Axel Witsel. A més, també han finalitzat les sessions de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. Per la seva banda, l'entitat negocia la renovació de Cristian Estuani i David López. El Sabadell ha renovat Ferran Costa fins al 2028. D'aquesta manera, l'entrenador de l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal continuarà dirigint el conjunt arlequinat. I el Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
5: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i a començar des de quarta catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
2: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani Garcia com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. Ara ha tornat per quedar-se. Joaquín Prado és el director esportiu del club lleidatà.
6: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
2: I d'altra banda, l'Ali, en bàsquet encara, el Barça fent neteja i avui mateix ha anunciat fins a 5 baixes, la de Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, William Nangómez i Thomas Satoransky.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
5: sí, una mica, sí, dit
7: escolta'm,
5: així.
7: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
7: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
7: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
7: Doncs mira, és bona
5: Dani,
7: idea.
5: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
2: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
2: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
0: I els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Dick just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
2: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
0: Televisió de Martorell.
4: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
0: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
2: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
0: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
6: Serà un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
0: I en esports, Joel Gomis. Avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
7: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Anem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs seguim parlant de molts problemes. A la P7 a Sant Celoni, en sentit a Girona, la via ha estat tallada força estona per un accident entre un camió i tres turismes. Un d'ells ha quedat bolcat i els bombers han hagut de trebar-se per poder excarcerar aquesta persona atrapada en un dels vehicles. Disculpeu. En aquests moments ja s'ha obert un carril i hi ha 10 quilòmetres de cua arribant aquesta retenció fins a Vallcordina. En aquesta P7 també hi ha aturades a la zona de Barberà, en sentit Tarragona, com el seu lateral, la B30. Aturades, en aquest cas, també problemes a la C33 i la C58, amb 3 quilòmetres d'entrada cap al nus de la Trinitat i rondes. I també força retencions en aquestes rondes, especialment la ronda de Litoral, en sentit Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil que estableix que l'arribada d'immigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: Doncs l'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost pel primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense immigració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
1: Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: I el govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
7: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat, segons la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
8: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també

0: S'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
2: I a Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment als serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Poló.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
4: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment d'avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
3: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: Doncs en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat el matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blig de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació, acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
5: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
6: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. A l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
8: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials al Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: I avui ha estat dia de declaracions també als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Televisió de Martorell.
9: Poc abans de la 1 del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Andic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada d'Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
2: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
10: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de la Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: En la plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
10: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments a les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
11: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
10: Mentrestant, exteriors, elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara, hi ha 131 desapareguts.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau laboral, Alstom, la plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
12: El regidor de Cooperació...
13: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
14: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
13: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
15: Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
16: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
15: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: La Conselleria de Territori vol que d'aquí 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius, tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
17: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
17: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
2: El Parlament tomba la llei de Junts sobre pisos turístics després de les esmenes de l'oposició.
10: El Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Junts relativa als habitatges d'ús turístic després que hagin sortit endavant les esmenes a la totalitat registrades per Esquerra, Comuns i la CUP. Aquestes formacions, juntament amb PSC i Units, han votat a favor de les esmenes, mentre que Vox s'ha abstingut. Amb aquesta decisió, el ple ha deixat sense recorregut la iniciativa de Junts que plantejava que la concessió per la llicència per destinar un habitatge a l'ús turístic quedés vinculada al plantejament urbanístic específic de cada municipi. La proposició també establia que el departament competent en matèria d'habitatge havia de proporcionar als ajuntaments els mitjans necessaris per elaborar i tramitar aquests plantejaments urbanístics en cas que no es disposessin. A més, el text preveia la retirada de la llicència turística si l'habitatge deixava de destinar-se a aquest ús o, si no, es presentava la declaració de la taxa turística durant 2 anys seguits dins els 4 anteriors al moment de la comprovació.
2: I Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral.
19: Ecologistes en Acció.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
21: Fer un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
20: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.
2: I els carrers de Viladecans es convertiran el 3, 4 i 5 de juliol en un gran escenari per acollir el 37è Festival Internacional de Teatre i Animació al carrer. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
22: Molt bona tarda. Viladecans es prepara per convertir els seus carrers en un autèntic teatre a l'aire lliure. De divendres a diumenge, la ciutat celebra la 37a edició del Festival Internacional al carrer i enguany ho fa amb una gran aposta, el retorn dels espectacles de mitjà i gran format. Quasi una trentena de companyies locals, estatals i internacionals ompliran 10 espais del municipi amb circ, dansa, humor i rutes itinerants. Una edició que, a més, viurà un tancament especial diumenge amb el pas del Tour de França, un fet que tenyeix de groc el cartell i amb activitats que giraran entorn al ciclisme. Xavier Campón, director de Festival al Carrer, explica com aquest esdeveniment és un gran aparador de les arts escèniques i que està pensat per a tots els públics.
23: Hi haurà espectacles per tots els gustos,
0: gustos per tota la família, circ, teatre de carrer, dansa, clown, itinerants, una mica perquè la gent pugui accedir al carrer i disfrutar de la cultura i que la cultura que sigui accessible per tothom i per tots els públics.
22: Entre els plats forts d'aquests tres dies destaquen Quimera, de la companyia Elefant, o l'espectacle Babel, de Xarxa Teatre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol 16 Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol destinarà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
3: És el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
4: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
2: Encara la Lliga EF, el Barça ha anunciat que Salma Parayuelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades amb el Barça, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir el curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas de futura venda. El Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
5: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
2: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani Garcia com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. D'altra banda, el Barça ha fet neteja i ha anunciat fins a 5 baixes, la de l'aler pivot nord-americà Miles Norris, Miles Cale, aler també nord-americà, la del base argentí Juani Marcos, la del pivot espanyol Willy Hernán Gómez i també la del base txec Tomas Satoranski. 5 jugadors, l'Ali, que marxen després d'una temporada sense títols a Can Barça.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Media dos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
2: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
1: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
5: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
1: Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
6: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
1: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis. El cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols i el termòmetre podria baixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Augmentem la temperatura canicular amb una torradora sonora en tota regla. La primera part del programa serà un soul corner molt ben assortit de música negra i rebel. Oferim un especial deep funk, farcit de figures de referència de l'escena clàssica del funk. A continuació viatjarem a Memphis per descobrir incunables del soterrani hiperdèlic. I des d'aquest punt enfilarem al nord-oest americà per redescobrir el garatge del 60s punk. Tot plegat embolicat en un sistema biosca denominat Garatge i Psicodèlia 60. Som així i us diem som-hi, pops.
2: Sound System Edició 905, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un vinil de doble cara. A la cara, un soul corner amb un especial deep funk, i a la cara ve un sistema biosca amb garatge i psicodèlia dels 60.

0: Corner. La cantonada sonora de la jove Amèrica Negra.
1: I sí, amigues i amics, som a la cantonada més soul, més funk de la jove Amèrica Negra. Per tant, avui toca deep funk. Més o menys de què va el deep funk, doncs és, escoltarem una sessió de funk dance intens i molt, molt ben engreixat. Aquelles bateries i baixos marcant el ritme per sobre de la melodia, vents contundents, sincopats, guitarres amb riffs inalterables durant tota la cançó i veus contundents i molt crues. Això, amb quatre pinzellades, és, vindria a ser el deep funk. I anem amb el primer convidat, a la banda de Nova Orleans, uns clàssics són els Meters, des d'un disc del 1970, Sergeant Meters, no cal dir-ho, són Art Neville a l'orgue i veu, Leo Nocentelli a la guitarra, George Porter Jr. al baix i el gran Ziggy Modalized Boogaloo bateria. Què escoltarem, doncs, aquest pollastre, aquest Chicken Strut.

0: I seguim després d'aquesta entrada arrebatadora, Àngel.
1: Molt tan simples i tan complexos.
0: I dir que això que hem sentit i d'altres temes, sobretot el que ve ara a continuació, moltes bases de bateria i baix de tota aquesta gent, que això es va gravar a finals dels 60, sobretot 70, es van samplejar i utilitzar per grups de hip-hop als anys 90, moltíssimes. Com segurament el tema que ve ara, que és ni més ni menys que la banda JB's, o sigui, els JB Horns, que era JB's, James Brown, per tant, la secció de vents dels James Brown tenia les seves gravacions sempre al principi sota el comandament del padrí del soul. Aquí els escoltem del disc Doing It To It del 1970. James Brown està a la veu, toca l'orgue, però atenció als vents de Fred Wesley i Maceo Parker, el tromboi sexual, la guitarra de Jimmy Nolen, Fred Thomas al baix i John Jabo Starks a la bateria. Atenció a aquest More Peace.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: Can we do it again?
3: Yeah, yeah.
2: I need to do it again.
3: Yeah, yeah.
2: Do it.

0: Doncs després d'aquesta classe magistral de ritme, fixeu-vos que baix, bateria i guitarra han fet el mateix.
1: El mateix.
0: Cadascú amb el seu instrument, però inalterable.
1: Totalment.
0: La cançó continua més, però la seva part continua sent la mateixa. I ara fem un salt, ens en anem a l'any 1974 i amb una de les... Bueno, totes les formacions que sonen aquí ens agraden molt, però una que li tenim especial carinyo, que és quan la banda de funk i soul Rufus va fer gravacions amb Chaka Khan, que és quan la cantant comença a despuntar. I tenen uns discos junts, Àngel, fantàstics.
1: Sí, sí, és el grup, és que és molt bo.
0: Són molt bons, són molt bons.
2: Tony Maiden, me'n recordo. Tony Maiden, havia el Bolinski. Hi havia...
0: Però aquí no sona...
1: Era la formació clàssica.
0: Però aquí no hi ha ni el John Robinson, que va ser... No, és un... com bastant inconable. A part de Chaka Khan a la veu, hi ha Dennis Belfield al baix, André Fischer a la bateria, Kevin Murphy,
1: aquest, sí,
0: teclats, Al Sainer, guitarra, i Ron Stoker, teclats. Pues
1: només hi ha un membre dels que després van ser la...
0: Clar, nosaltres els vam descobrir potser més amb el Robinson, amb etcètera, sí, etcètera, amb d'altra gent. Anem a escoltar un superclàssic de Rufus i Chaka Khan, que és aquest Tell Me Something Good.

0: I amb aquesta bonica melodia que sentim de fons, pugeu, Carles, que avui tenim el Carles, que no ho hem dit, el nostre tècnic de guàrdia, el Sounda. Això és Maceo Parker.
1: Per tant, abans sonava i ara torna a sonar.
0: Exacte. Aquest no falla mai. Com tampoc els següents convidats d'aquest especial Deep Funk, la banda Pleaser. El seu disc del 1974, Dust Yourself Off, banda formada per Marlon McLean, guitarra, veu, Sherman Davis, veu, Nathalie Phillips, baix, Bruce Carter, bateria, Bruce Smith, percussió, Dan Brister, trombó i Dennis Springer, saxo tenor. Una banda molt ben, com deia abans, engreixada, que ens parlen d'una cosa molt real, reality.

0: Seguim desplegant el nostre catàleg sonor dintre del Soul Corner amb aquest especial Deep Funk, i després d'aquesta canonada sonora, Àngel, això continua, de Pleasure, i ara som uns esclaus.
1: Ens... Exacte, aquí passem del plaer a l'esclavatge i ens guardem el que haurem de dir amb l'últim.
0: A l'últim, però...
1: Perquè això actualment seria impossible.
0: No,
1: anem de cara als esclaus.
0: No ens ho deixaríem fer, però com que està fet i ho podem escoltar, doncs ho posem. Ara el següent grup és Slave, del disc The Harness of the World del 1977. Slade format per Floyd Miller i Dan Webster a la veu, Mark Hicks guitarra, Carter Bradley teclats, Mark Adams baix, Tom Lockett i Orion Will Hoyt saxos, Steve Washington trompeta i Tom Dozier bateria. Escoltarem aquest The Party Song.
2: This is a signal. You will hear us, but you'll never see us.
3: We don't!

0: Doncs arribem a la part final d'aquest Soul Corner especial Deep Funk i ho fem amb uns amics de la casa, els Cameo, Àngel.
1: Sí, déu-n'hi-do, els Cameo, perquè si diem el nom de l'àlbum i el nom del tema, la combinació és letal. El que passa és que en aquella època aquestes coses no eren ni letals.
0: No,
1: i ara potser estem a l'altra banda amb la correcció política i és que no ens atrevim ja no a segons què.
0: Direm que el disc és del 1988, el disc es diu literalment Machismo.
1: Exacte.
0: Veieu la portada i hi ha cadenes i ja tot això van amb uns...
1: Sadomachismo.
0: Amb unes xalecos de cuir negre i el tema es diu Promiscus.
1: És a dir, per acabar-ho de rodonir, que quedi clar que aquest masclisme més l'apliquen d'una manera promiscua.
0: Ara, escoltem el tema. El Cameo eren, ho són, no sé si encara continuen tocant, Larry Blackmon, Tony Jenkins i Nathan Lethman. I aquí destacaria, hi ha moltíssims músics, això és gravació del 88, que hi ha coses a bateries electròniques i tot això, però sobretot una part dels menys que hi toquen, atenció, que els escoltarem. Maceo Parker, Kenny Garrett, Michael Brecker, Fred Wesley i Randy Brecker, entre altres. Promiscue Cameo.

Sistema Biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

Doncs aquí està aquest sistema Biosca, que avui realment es contrastarà bastant amb el que hem escoltat a la primera part del programa, però no exactament serà un contrast, evidentment que serà un contrast musical, però a vegades d'actitud, especialment amb la primera part, és a dir, quan hem escoltat els Meders i els Gibis, bàsicament perquè l'actitud davant del fet musical a vegades és similar, però estem parlant aquí d'un salt qualitatiu a nivell musical, òbviament, perquè ara ens dedicarem al garatge i a la música psicodèlica dels anys 60, però a partir del que és més enllà de la sèrie B, fins i tot la sèrie C. I aquí és on trobarem el que va ser, en certa manera, la gènesi del que després en diem el punk, perquè a cap de la fi les músiques realment allò de pocs acords i molt directes tenen molt a veure, d'una banda, de la vastíssima escena del rhythm and blues, d'una banda, i després de tota aquesta música psicodèlica com la que escoltarem ara, que evidentment va estar encapçalada per grups psicodèlics coneguts del mainstream de l'època, com els Jefferson Airplane, els mateixos Grateful Dead, etc, però que hi havia també tota una gran afició, i en deien de garatge, perquè això es feia molt allò, els veïns en el garatge doncs tenien instrumental i sortien temes com els que escoltarem avui. Tot això ho tenim ubicat entre l'any 1965 i l'any 1968, la primera part, farem una primera incursió a el que seria el so psicodèlic de Memphis, és a dir, del sud dels Estats Units, en l'any 68. El primer grup que escoltarem es diu de Triple X, l'LP es diu Feeling High, The Psychedelic Sound of Memphis, i el tema porta per títol Spare Me.

0: Laura.
1: May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie? Oh, yeah.
2: Posso presentarle...
3: Escoltant la Triple X amb aquest LP de Feeling High, de Psychedelic Sound of Memphis. Això eren enregistraments en els Arden Studios, per on hi va passar, entre d'altres, Alec Chilton i els Vox Tops i les bandes aquelles de Muscle Shoals, també. Per tant, estem parlant de la psicodèlia instal·lada, això sí, a la zona sud dels Estats Units. Farem un altre tema d'aquesta escena amb una banda que porta per títol The Goat Dancers. El tema que escoltarem és Eat Me Alive.

0: Doncs hem escoltat els Goat Dancers, aquestes cabres balladores, i si us hi fixeu, aquesta seria la, per dir-ho d'una manera, una mica l'ortodoxa psicodèlica, aquest tipus de so. L'orga era un farfissa, ja no era un Hammond, com havíem escoltat anteriorment, i això és bastant, bastant representatiu del moviment psicodèlic, grups actuals que encara toquen en aquest plan, i es poden trobar perfectament en molts temes dels Fleshtones i en tota la discografia completa del Chesterfield Kings, sense anar massa lluny, no? Doncs ara escoltarem a Little John and the Monks, és a dir, en Joanet i els monjos, amb un tema, això sí, ja enregistrat a Seattle. Aquí hi havia tota una escena important a Seattle, en el nord dels Estats Units, en el nord-oest, perquè aquí, al voltant de Seattle, el que es va configurar va ser una escena en la qual hi havia un grup molt important, que eren els Sonics, que van ser el grup que liderava tot aquest moviment. I heu de pensar que per aquí després hi va passar... per aquí va néixer en Jimi Hendrix, i aquí va acabar explotant en els anys 80 el grunge, no?, per entendre's. Per tant, és una zona dels Estats Units que va produir tres o quatre escenes diferenciades, i ara anem a lo que se'n diu a l'arrel directa. Per tant, estem l'any 1965, feu-vos una idea, els Beatles encara havien de fer el Sgt. Peppers, i estem en plena psicodèlia. Little John and the Monks.
1: Aquí canviem d'àlbum, no?
0: Exacte, i això forma part de l'LP que porta per títol Northwest Battle of the Bands, la batalla de les bandes del nord-oest.

Sí, hem escoltat a Little John and the Monks en aquest LP del Northwest Battle of the Bands 1965. Abans hem dit que això era un, doncs, en el període aquell en què els Beatles entraven al món de la psicodèlia. És a dir, entre el Revolver i el Rubber Soul i el Sgt. Peppers, aquesta gent feien aquestes coses. I com aquests, tants grups com els que escoltarem ara, justament el The Counts, també és una altra banda de la zona aquesta del nord-oest, de la zona de Seattle i de la costa oest nord-americana, i el tema que escoltarem porta per títol Trick Back, dels que he triat. Aquest és el que m'agrada més. I és que té un riff fantàstic. Això és de l'any 65.

Hem escoltat a The Counts, una banda també de la zona aquesta del nord-oest dels Estats Units, amb una sonoritat fantàstica, amb recursos elementals i amb una producció que permet perfectament allò, la vocalització, els sons de fons, l'atmosfera en general. És una atmosfera de garatge impecable, 1965, com ara escoltarem també, bueno, ara serà de l'any 1966, el grup es diu The Live Five, el tema Yes, Your Mind, això també forma part del recopilatori Northwest Battle of the Bands, la batalla de les bandes del Northwest als Estats Units en l'any 1966. 1966, entre altres coses, vol dir Blond on Blond del Bob Dylan, vol dir el Sgt. Pepper's, vol dir, és a dir, estem en aquella època central que va canviar bastant el destí de la música popular en aquella època. I, doncs, el garatge funcionava així.

Doncs hem escoltat The Life 5 amb un tema que recorda bastant els Zombies, que era un altre dels grans grups de la psicodèlia, diguem, en aquest cas més de domini públic. Però això era el garatge psicodèlic de l'any 66 des de la zona nord-est dels Estats Units. I el programa avui el tanquem, amb la secció i el programa, amb Don the Good Times, també dins d'aquest recopilatori del 66, que és un... Bueno, ens serveix... Hi ha diverses recopilacions d'aquest tipus, avui n'hem fet alguna, però és que hi ha un autèntic univers de bandes i subbandes i formacions de garatge que realment demostren que això era una música molt arrelada, molt popular, i en certa manera fins i tot en deien 60s punk, perquè aquí s'anticipava allò de que a vegades amb dos acords i una mica de jeta doncs pots fer meravelles, i aquí les tenim. El tema porta per títol Blue Turns to Grey, 1966.

0: Doncs aquest ha estat el Sound System 905, un sound system canicular que hem tingut deep funk i hem tingut garatge i psicodèlia, i això ha començat amb els Meters.
1: The GBs.
0: Rufus en Shakakan.
1: Blizzard.
0: Slave.
1: Cameo.
0: Triple X.
1: The Good Dancers.
0: Little John and the Monks.
1: The Counts.
0: The Life 5.
1: I Don and the Good Times. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solbizarre, avui pilotant el sistema sonor el gran Carles Soler, qui us parla, Ramonet 77. Fins al proper Sound Up.

0: Sarrià Mèdia.
1: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
2: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Mèdia dos mesos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
3: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
4: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
3: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
2: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
5: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
2: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
2: Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
0: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
2: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis al cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols i el termòmetre podria baixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Moments d'òpera.
10: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui titulada El caçador furtiu.
9: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
10: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia, però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen l'origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 Anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Caçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la Diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monter Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canta en Francisco Araiza com a Max, Eckhard Blaschicha com a Kuno i Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lalla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar amb Janet a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Agathe si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Agathe i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita, amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i, en canvi, destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. Anshen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samuel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi simfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Àgate veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Àgate.

Entra en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshen porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest, segurament, el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Ku, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samuel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandonin el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Nou balanç de víctimes mortals a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols. El govern veneçolà eleva a 1.943 les persones mortes i a més de 10.000 les ferides. Segons les darreres dades oficials, el sisme ha deixat més de 15.000 persones damnificades i més de 25.000 afectades. A més, s'han comptabilitzat 855 edificis amb danys, dels quals 189 han quedat completament esfondrats. Els serveis sanitaris han atès fins a 28.000 persones. Des del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques que han anat disminuint, això sí, en freqüència i magnitud. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 19 espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 espanyols desapareguts. I el servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí a 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i de Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran les freqüències. És el que preveu el pla de serveis ferroviaris que s'ha presentat avui, tot plegat amb un objectiu clar, aconseguir 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el primer pas, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que els serveis de trens a Catalunya, això sí, han de ser fiables.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: L'Ajuntament de Llançà tancarà la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües de Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien a alta mar. A 6:45 de la tarda, el Consorci emès un comunicat en què assegurava que a aquella hora tant la depuradora com l'emissari funcionaven en total normalitat. Segons l'ENS, la fuita representa una part mínima del cabal total que es tracta diàriament al municipi, uns 2.000 metres cúbics. I el Suprem dels Estats Units ratifica no Donald Trump i rebutja el seu intent de treure els nascuts al país el seu dret a la ciutadania nord-americana. El primer dia de la seva segona presidència, Trump va emetre un ordre que impedia que els nens nascuts de pares indocumentats o residència temporal poguessin accedir a la ciutadania. Ara la decisió del Suprem manté una interpretació de la Constitució que té més de 150 anys i que considera nord-americà qualsevol persona nascuda al país. I tot a punt perquè d'aquí uns 30 minuts, a 11:15, es pugui veure un espectacle de drons al voltant del Tour de França a la prèvia del 34è Concurs Internacional de Focs de Tarragona.
0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem amb la intenció que tots plegats passem. Una bona estona de Ballaruca.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Com us hem anunciat, aquest programa celebra la Revetlla de Sant Joan i ho fa amb cançons de musicals prou coneguts com Gris, Hairspray, Copacabana, Zorro, Spamalot, Guys and Dolls, Tarzan i Rocky Horror Show.

Des de South Pacific a Billy Elliot. Des de West Side Story a Mamma Mia. Des de Cats a la nit de Sant Joan. Els musicals a la porta de l'escenari. A Ràdio Premià de Mar.

La porta de l'escenari us convida a la revetlla dels musicals. Segur que heu reconegut alguna cançó. Algunes són força populars, com per exemple aquesta.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb una nova cançó sandunguera, tot per gaudir de la revetlla a la porta de l'escenari. Ah, i encara queda molta nit per endavant. A passar-ho bé!

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil. Aprofitant la Fira Intercultural, que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un a la seu del PSC, al carrer del Nord, i l'altre a la mateixa plaça. Avui han passat per Premià Media dos mesos membres d'aquesta comunitat, la Desiree Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros y sabemos que hay vida debajo de los escombros.
2: El sábado 4, la idea es esa. Con el favor de Dios se va a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo. Y estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe de que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, material mèdic com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per a l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i el febrer passat la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària tindria en compte el risc de col·lapse circulatori. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que ha continuat analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic amb una proposta d'infraestructura. La voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol i si no el setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona. Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut, on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent, no es pot considerar pròpiament un cens, perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. Ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Anem com una mica lents en tot.
1: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició els grups municipals han estat d'acord que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat. Demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de no més pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar a la Junta i s'obrís un buit de poder. Pel que ens explica el president en funcions Jordi Calvache, demà l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat. Calvache admet, sense embuts, que la seva opció és la primera, perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
5: Potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment.
1: Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys, quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Nova exposició d'Alter Arte a la Biblioteca Manel Ferrer.
6: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
1: Pel que fa al temps, avui continuem sense canvis al cel i entre els 26 graus de mínima i els 30 de màxima. Però demà apareixeran alguns núvols i el termòmetre podria baixar un parell de graus, tant per dalt com per baix.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
10: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
9: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
11: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
12: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
9: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejar.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra. I que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta. Una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal, per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup d'havaneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup, de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

I estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades d'havaneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar. I es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades. Melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala. Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019, Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Davi, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Eso no estaba previsto.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
6: Hello, darkness, my old.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta
6: Mola.
5: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.